0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Eli Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

ICAT Weekend.

0: Baby, I'm tired.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: que fa el balanç de la jornada d'ahir. El telèfon d'emergència 112 ha atès 121 trucades pel temporal, especialment a l'Alt Urgell, amb una trentena d'avisos a Oliana. Els bombers han rebut una trentena d'avisos també relacionats amb l'episodi de pluges al Pirineu i Prepirineu Occidental fins a les 8 del vespre. La majoria han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, no hi ha hagut persones ferides. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió també en els minuts finals, en aquest cas l'Udinese, també per 1-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Són les 9, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu retirar la retirada almenys que no preveu retirar la mesura, com diem, almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assegurat que la situació a la ciutat autònoma és insostenible i totalment allunyada de la normalitat i ha demanat el retorn cap al Marroc de tots els que hi van entrar. La ciutat gestiona més de 1.300 menors, segons dades del govern espanyol, però n'hi ha una xifra indeterminada que continua al carrer sense control oficial. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Per a la jornada d'avui, pel que fa al balanç d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va atendre 121 trucades pel temporal, especialment a l'Alt Urgell, amb una trentena d'avisos a Oliana. Els bombers han rebut una trentena d'avisos també relacionats amb l'episodi de pluges al Pirineu i Prepirineu Occidental fins a les 8 del vespre d'aquest dissabte. La majoria han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, no hi ha hagut persones ferides. Pel que fa a les xifres, a l'Agredona, a la Vall d'Aran, s'han acumulat 38,5 mil·límetres en 30 minuts. A Boí se n'han acumulat 36,1 i a la Seu d'Urgell 27,2. Les tempestes han anat acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent que han arribat als 111 km per hora a Sant Romà d'Abella o als 110 al Montsec d'Ares, totes dues poblacions al Pallars Jussà. I en cultura, Marc Parrot i el Quartet Bros han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica. Parrot i el Quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any i on es demostra la química de...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Mengem des de que naixem. Primer és un gest instintiu, gairebé invisible. Una succió, una carícia, una necessitat bàsica. Després arriba la cullera, els primers gustos, les cares estranyes davant allò que no coneixem. I més endavant, sense adonar-nos-en, mengem entre horaris, presses, pantalles i costums que es repeteixen dia rere dia. Mengem per gana, sí, però també mengem per celebrar, per calmar-nos, per compartir, per omplir silencis o per compensar cansaments. El menjar forma part de la nostra història personal, de la nostra cultura i de la nostra manera de com cuidem o no el nostre cos. Però menjar no sempre vol dir nutrir-se. La nutrició és quelcom més profund. És el diàleg silenciós entre allò que posem al plat i allò que el cos necessita en cada moment vital. Un diàleg que canvia amb el temps, amb l'edat, amb les emocions i amb les circumstàncies que ens toca viure. No necessita el mateix un infant que està creixent que un adolescent en plena transformació. No necessita el mateix una dona embarassada, una que està lletant, la que entra a la menopausa o la persona que està afrontant una malaltia. I tot això, sovint, intentem aplicar les mateixes normes, les mateixes dietes, les mateixes solucions per cossos i moments diferents. Avui volem aturar-nos, escoltar i entendre. Parlem de la diferència entre alimentació i nutrició, de com ens acompanya al llarg de totes les etapes de la vida i per què en moments de canvi o vulnerabilitat la nutrició pot esdevenir una eina poderosa de cura, respecte i acompanyament. Ho farem amb l'ajuda d'una veu experta que ens convida a mirar el menjar no des de la por ni la restricció, sinó del coneixement, l'escolta i la compassió cap al propi cos.

0: Vincles, espai de criança. Avui parlem d'alimentació i nutrició. Bona nit.
1: Bona nit, Aida. Com
0: bona
1: estàs?
0: Bona nit, Mònica. I bona nit, Pau.
1: Avui tenim el Pau, que ens acompanya de tècnic.
2: Sí, sí. Un plaer.
0: Com sempre.
1: I tant. I avui, tenim... amb un tema molt interessant...
0: Tenim una...
1: Qui una és? Presenta'ns.
2: Avui jo surto malparat del programa, segur.
0: Sí? Segur?
2: Surto rebent, segur. Seguríssim.
1: Ja veurem.
0: Bueno, està molt bé veure el contrapunt, també.
2: Sí, sí.
0: Doncs donem la benvinguda a la Maria José.
3: Hola.
1: Bona nit, Maria José.
0: La Maria José és dietista nutricionista, treballa a l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospital Germans Trias i Pujol i també està com a professora associada a la UBIC. Ella és nutricionista i va ser de la primera promoció de nutricionistes aquí a Catalunya.
1: Mm-hmm. Quin luxe.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Sí. Tenim una sort en aquest programa.
0: Sempre.
1: Ostres, és que sí, ve una gent.
0: Estem tan ben acompanyades.
1: Sempre.
3: O conillet d'Índies, també, perquè va ser l'inici de tot.
0: I bé... I a part de ser nutricionista, una crac en alimentació, nutrició, i doncs és una amiga. És amiga meva.
3: Això és important.
0: Molt important, som molt amigues. I bé, i a part d'això, doncs és mare de dos fills, mm-hmm. dos fills grans ja, adolescents entrats.
3: Sí, entrats. A l'adolescència ben entrada, gairebé adults, no sé, com es pot considerar si
0: joves,
3: ja adults.
0: Joves. I bé, a veure què ens explica.
1: Bueno. Home, és un tema molt interessant que l'Aida i jo és d'aquests que portem temps allà en cartera de dir algun dia hauríem de parlar també d'això de l'alimentació, la nutrició, no? I mira, ja ha arribat el dia.
3: Bueno, és un camp molt ampli.
0: És molt ampli,
1: sí. És molt ampli,
0: sí.
1: Molt tenim ampli. Moltes preguntes
0: principi,
1: preparades.
0: En principi, havíem dit d'acotar tema, però pensàvem, ostres, és que és tan ampli que fem una mica unes bases, no?, generals.
3: Sí, potser podem començar per això.
0: Podem començar amb quina diferència hi ha entre alimentació i nutrició. No és el mateix?
3: No, realment no és el mateix i moltes vegades... parlem indistintament o sentim parlar indistintament entre ui, vaig a nutrir-me, ui, vaig a alimentar-me. I són coses diferents, no? L'alimentació és quelcom més controlable, no? És algo que podem nosaltres realitzar conscientment, ja que nosaltres podem triar, preparar i consumim els aliments en funció del que nosaltres volem, no? Sabem en funció, doncs, una mica de l'educació que hem tingut, en funció també de tot el que hem viscut personalment, en funció d'aquests factors culturals que tenim, religiosos també, socials, no? Sabem que l'alimentació és un acte social en el que ens relacionem uns amb els altres, doncs, o per dinar, si fem alguna cosa per trobar-nos, normalment ens trobem per fer un àpat mm-hmm. o per prendre alguna cosa, no? Sí, sí. Això ja seria alimentació. I també va en funció de factors econòmics. No tothom té o pot tenir les mateixes necessitats degut a l'economia que té. En canvi, la nutrició l'entenem més com un procés més involuntari. No? És un procés biològic mitjançant el qual el cos assimila i utilitza els nutrients que venen aportats per aquests aliments que hem consumit. I aquí ve tota la digestió, l'absorció, el transport i el metabolisme d'aquests nutrients. Sí que nosaltres volem arribar a nutrir-nos bé, però el control és a través d'aquesta alimentació.
0: Per tant, parlem així planerament, l'alimentació és el fet, no? És el verb, és el fet de portar-nos el menjar a la boca, mm-hmm. I la nutrició és... d'aquell menjar que ens hem portat a la boca, el nostre cos agafarà tots aquells nutrients, no? Proteïnes, vitamines, allò que necessita mm-hmm. per gestionar les funcions del cos.
1: Per al nostre funcionament. Sí.
3: Funcionament i optimitzar la nostra salut. Mm-hmm. No? Mm-hmm. És a dir, l'alimentació seria el camí, una part del camí per arribar a aquest òptim estat de salut. No? Podríem dir-ho mm-hmm. d'aquesta manera.
1: Per mm-hmm. tant, podem menjar bé... Mm-hmm. però no està ben nodrits.
3: Exacte. Això també
0: podrem gaudir, clar, gaudir del menjar.
1: Menjar bé amb el sentit de gaudir, no? De menjar, de clar. Que tenim alguna que menjar, però que potser no ens està nodrint.
3: Bueno, primer hem de saber què és menjar bé i què és estar ben nutrit, no? Què significa cada cosa.
1: Doncs vinga,
0: ah, primer. Perquè no és el mateix.
3: No és Jolín, el mateix.
0: És tot, no,
1: vinga, vinga.
0: Sempre hi ha cosetes.
3: Estar amb un òptim estat nutricional o un òptim estat de salut... per fer una valoració nutricional no només necessitem una bona alimentació, sinó que necessitem també un òptim estat general. Això és una composició corporal adequada. Aquí ve una composició a nivell de greix, de múscul, no? d'ossos també, i després un estat emocional determinat. Això també està dintre d'aquest òptim estat de salut. I tindríem el pes, també, no? Que estaria dintre d'aquesta composició corporal. Si això està estable, més una correcta alimentació, podríem trobar-nos amb un òptim estat nutricional i un òptim estat de salut. En quant a menjar bé, què és menjar bé? No? Quan sortim d'un restaurant, oh, he menjat tan bé, però és realment menjar bé això? No? Depèn una miqueta a què ens referim.
0: Vale. Una cosa és menjar bé i l'altra és gaudir d'allò que has menjat. No?
3: Exacte.
0: Però... De vegades ens agrada, bueno, de vegades no, hi ha gent que s'alimenta, o sigui, fa l'acte de posar-se els aliments perquè, pues, perquè toca, perquè s'ha de sobreviure, i després hi ha una altra part de la població, jo m'incloc.
3: Tots, jo crec que ens incloem, no?
0: Que gaudim del menjar, no? De tot, no? De la textura, de la visió, de com ens el porten, com... que és com un... és una festa. Menjar, no?
3: Jo crec que s'han de fer les dues coses. I realment aquí està el explicar o educar des de que s'és ben petit com ha de ser l'alimentació per poder gaudir d'una bona, correcta alimentació. Perquè tampoc està renyit una cosa de l'altra. Yeah. No hi ha una cosa prohibida o una cosa que és millor que una altra, sinó que tot és possible. Però s'ha de també educar en aquest aspecte.
0: Potser hauríem de reivindicar una assignatura, no? Que seria molt important, de nutrició, alimentació i cuina.
3: Sí, jo crec que hi ha centres que estan començant a fer. Eh?
0: Sí.
3: A l'escola dels meus fills sí que hi havia... Bueno, una assignatura no, una part s'explicava com havia de ser l'alimentació, no? Llavors aquí sí que feien trets, no? I crec que en moltes escoles ara cada vegada més sí que s'estan introduint aquests conceptes de com ha de ser una correcta alimentació.
0: Clar, perquè al final, si no, dependrà d'allò que viuen i que veuen a casa i que, vull dir, i no tothom tenim els coneixements o...
1: Bueno, és el que deies, no? Hi ha molt la part cultural, social, sí, econòmica, tot això al final repercuteix
0: condiciona
1: molt.
0: Condiciona molt. La part econòmica avui en dia condiciona molt.
3: Molt, sí.
0: Voldries menjar moltíssim. Molt millor i ja no pots perquè no arribes
3: moltíssim.
0: A la compra del mes, no?
3: Exacte, això condiciona molt.
0: Sí. Aquí entrem amb lo de sempre, no? Aquesta...
1: Amb les desigualtats socials, no?
0: Exacte.
1: A nivell de salut i de moltes coses.
0: Qui pugui menjarà bé i qui no pot...
3: Sí, l'únic que sí que hi ha petites eines, no? Petites recomanacions de com podem fer que la llista de la compra o la forma de menjar sigui el més adaptada possible, no? I com tot... a part de l'educació i així, és també una bona gestió o una bona planificació de l'alimentació. És com totes les coses, no? Quan més planificat tu tens o més organitzat tinguis una cosa, doncs és més fàcil que això t'estalviï temps. No? Si tu tens planificat un menú setmanal, doncs tu ja saps quan vas a comprar que hauràs de comprar aquests menjars justament, no? Llavors, això fa que també t'estalviïs diners.
1: I segurament que no tiris menjar després, també, no?
3: Exacte.
1: Perquè
3: no?
1: El planificar una mica més, evites que aquella cosa que es queda allà al fons de la nevera s'acabi fent malbé.
3: I després, en relació amb això, no? Tu planifiques, però després, un cop fas el menjar, tu pots preparar aquestes racions en funció de la família o de les persones que estiguin a taula. Però les racions han d'estar ajustades, però si et sobra alguna cosa, guardar-la i aquestes sobres pots reutilitzar-les i combinar-les amb altres aliments per poder fer plats diferents, no? Fins i tot fer el que ara anomenem batch cooking,
1: sí, sí,
3: no?
1: Sí,
3: vale?
1: Sí,
3: però farem preparació,
1: a l'Instagram.
3: No?
0: A veure, espera. Torna a repetir això.
3: Se li diu batch cooking, nosaltres li diríem, no?, una preparació prèvia, no? Perquè ara estem aquí introduint molts anglicismes que,
1: sí, que queden, sí, bé,
3: no,
1: queden
3: semblen
1: bé.
3: Molt guais, no? Però quasi que és com una preparació prèvia a planificar tota la setmana, no? Que seria com fer una base de tots els plats que tu faràs durant la setmana. Des de fer, per exemple, salsa, una bolognesa, o fer un sofregit
1: que tinguis preparat,
3: i tot
1: arròs bullit, no?
3: Exacte.
1: Coses així com molt
3: o
1: bàsiques.
0: Verdures saltejades que després les pots anar combinant, no? Doncs avui les poso amb una mica de pasta. A veure, demà aquestes verduretes amb una mica d'arròs.
1: Bé, la clau una mica planificar.
3: Exacte.
1: Planificar, pensar un menú, no? Comprar a partir d'aquesta planificació. I si tens temps, un diumenge, si no has fet res, no com aquest diumenge passat.
2: No com diumenge passat, que va ser un dia bastant...
0: Complicat.
1: Doncs preparar-te coses per la setmana, no?
3: No, sí, això seria... També tot depèn una mica de l'organització de cadascú, però sí que és cert que quan més planificat ho tinguem, sempre...
1: Més bé menges.
3: Sí, més me menges i també t'estalvies diners perquè pots mirar, no? Després també escollir quins tipus d'aliments, no?, que agafes o on vas a comprar.
0: Això també és important.
3: Això és molt important. Sí. No tots els supermercats tenen els mateixos preus, no? De fet, si entréssiu a Canal Salut de la Generalitat, hi ha una infografia molt interessant en el que explica una mica quina seria la despesa diària en menjar d'un adult, amb una criatura, amb un infant, de dos adults o de dos adults amb un adolescent, no? Hi ha una estimació una mica d'aquesta despesa i això és interessant veure-ho, no? Per tenir també una idea de què ens podem gastar a nivell setmanal o fins i tot mensual. També hi ha una gràfica en funció de diferents supermercats, no? Que no estan tots, hi ha alguns només, però bueno, també és interessant veure-ho, no? Que a vegades tenim veiem algo així subjectiu, ui, aquest és més car, aquest, no? O anem a un supermercat a buscar una cosa, una altra, no? En funció també, no? Que això també, bueno, és interessant de tenir-ho en compte.
0: I has parlat de, bueno, de com aquests nutrients ens nodreixen i ens construeixen, no? Jo, quan parlo amb els de jo amb els batxillerats i els quarts i això, treballo l'alimentació i la nutrició. I el primer que els dic a la primera classe és... escric una frase a la pissarra i fem un debat. I la frase és: som el que mengem. I hem de debatre què entenen ells per això, no? I una mica, doncs, després els passo... No sé si l'has vist, la pel·lícula, si l'heu vist.
1: Quina?
0: Super Size Me.
1: Ah,
0: una pel·li documental.
1: Sí.
0: És de fa molts anys.
1: És aquella d'aquell experiment que fa un de menjar hamburguesa cada dia.
0: És
1: documental.
0: Als Estats Units. I és un periodista i, bueno, fa un experiment amb el seu propi cos, no? Només pot menjar tots els àpats que ha de fer durant el dia, ha de ser amb una d'aquestes grans cadenes de menjar ràpid, preparat i... menjar...
2: La mítica, vaja.
1: Jo crec que podem dir-ho, no? McDonald's,
0: sí,
1: podem dir-ho.
0: Sí,
1: i a més, amb la condició de que si li ofereixen el supersize, bueno,
0: sí, que si li ofereixen...
1: L'XL o com es digui, l'ha d'acceptar.
0: L'ha d'acceptar. I llavors, primer, abans de tot l'experiment, fan unes analítiques, el revisen i tal, està en perfecta forma... Bueno, està de salut perfecta i tal. I al final de tot... de tot el procés, no només és com varia i com canvia el seu estat de salut, sinó el seu estat mental.
1: L'estat d'ànim.
0: L'estat d'ànim, no? La importància també de menjar bé, sa, ens portarà també a estar millor, no? Emocionalment. Només pensem en els nutrients. Què necessita el meu cos? Unes proteïnes? Doncs pues vinga, un batut de proteïna. Bueno, potser...
3: No.
0: També hem de pensar en aquesta part, no? Més emocional i més de...
3: Per això deia que és important l'educació, no? Que a part d'assegurar aquests nutrients, no? Aquests nutrients per nutrir-nos, hem d'educar a com escollir aquests aliments perquè a més ens agradin, ens arribin a agradar. No, penso que ja des de petits s'ha d'anar introduint tots els grups d'aliments, la major part de variació, i amb això arribarem també a que durant la infància, durant l'adolescència i durant la joventut també es vagin incorporant aquests aliments que potser sembla ser que no són tan adients, no?
0: A tu, Pau, gaudeixes menjant?
2: Sí, no, jo deia que em tocaria el rebre en part per això, perquè fa un temps vaig començar una planificació a nivell d'exercici amb un coach, diguem, amb un entrenador personal, i ell vincula molt al 100% les dues coses, és a dir, exercici i alimentació. Jo li vaig dir, jo el tema d'alimentació, bueno, diguem-ne que... I de moment m'he posat amb el tema de l'exercici, compleixo bastant, per no dir, no, al 100% ningú compleix, però vull dir, compleixo bastant bé la planificació que em posa a nivell d'activitat física, però alimentació no.
0: No t'agrada cuinar?
2: Sí que intento, o sigui, no cuino massa, dino sempre, o sigui, entre setmana dino fora de casa segur, sí que intento menjar variat, el que dèiem, no és un menjar segurament excel·lent a nivell nutricional, però vull dir, sí, no? Vull dir, no abusar de carns, un bol d'amanida sempre per dinar, acompanyat d'alguna altra cosa, postre, fruita, un iogurt, el que sigui, i el problema és el sopar, que a casa acabo fent qualsevol cosa, fàcil, ràpida, i aquí és un punxo. Doncs... Sí, no crec que mengi del... Vull dir, evidentment... O sigui, no sóc com el de la pel·lícula, diguem-ne, ni molt menys, però
1: part,
2: hi ha
1: Pau,
2: molts camps de millora.
1: Tu vius sol.
2: Jo vic sol, sí.
1: Jo crec que això influeix molt, perquè quan...
2: Si no, clar, quan has de cuinar per altres...
1: Nens,
2: sí,
1: quan has de cuinar per altres... En aquest cas, és pesadíssim, perquè tu no tens ganes de fer sopar, però faràs sopar, perquè, clar,
2: sí,
1: les teves criatures han de menjar.
2: Està claríssim.
1: I a poder ser bé, no?
3: De totes maneres,
2: està claríssim.
3: Penso que algú que... té interès en agafar un coach que vol potenciar tot el que és l'exercici, l'alimentació, ja automàticament, si tu fas exercici, hi ha aquesta sinergia amb alimentació. És a dir, que és que no es poden separar.
2: En els primers, ja fa 2 mesos, no?, que estem amb això, i el primer se'm diu, ja millora, però és molt lenta. Dic, ja, és que fins que no... Jo ho sé, fins que no em posi amb el tema d'alimentació, no... O sigui, em costarà molt més, perquè...
0: Fins i tot el cos m'ho va demanant,
2: sí,
0: no?
2: Sí. A nivell de calories, a nivell de proteïna, tot això que dèiem abans.
3: Et sents molt millor, això sí que és veritat. Clar, i després estem amb això, no és el mateix algú que fa un tipus d'esport, depèn quin tipus d'esport...
1: Clar.
3: I depèn de l'edat, bueno, i depèn de cada... Més factors, no? Que aquesta, jo penso que la nutrició i esport seria una altra cosa diferent, eh?
2: A més,
3: però
2: jo,
3: sí que a
2: durant,
3: nivell...
2: O sigui, per Constitució he tingut molt la sort que jo podia menjar, trametes, el que volia, no? I durant molts anys, doncs, vull dir, això, et foties el gran berenar o el gran gofre de la gran gap i els companys deien, però on ho poses tot això?
0: Si
2: és que...
0: El teu metabolisme.
2: Però, sí, exacte, però al final ho acabes posant a lloc, saps? Vull dir...
0: Sí, potser no és en quilos,
2: acaba
0: però
2: sortint.
0: Acaba sortint un colesterol.
2: Acaba sortint un colesterol. I en aquest cas, amb el temps, hi ha quilos directament, eh?
1: Si que tornem a la infància... Val? Una de les preguntes que ens havíem preparat és més important què mengen els infants o com mengen els infants?
3: Les dues coses són importants.
1: Val? Vale,
3: què mengen és important perquè, primer, que s'ha de nutrir i la forma de nutrir és què menges, no? per acabar d'introduir tots aquests nutrients. I després, com ho menges és molt important perquè és l'educació. No? I l'educació és, a part d'introduir tots els grups d'aliments, és com ho distribuïm. No? Parlem amb els infants, però igual que parlem amb un adolescent, o amb, no? que l'alimentació no és només els aliments, sinó també com ho menges. Perquè tu pots menjar saludablement, mira, menjo verdures, que està molt bé, però amb les verdures no tens suficient, necessites doncs, una fècula, necessites unes proteïnes, no? I com ho distribueixes també, no? Per exemple, el Pau que fa esport, o una persona que fa esport, o Les proteïnes són superimportants, però no les podem posar només en un àpat, sinó que és important redistribuir això. I sí que hi ha unes...
0: No val menjar-se un xuletón, no?
3: No, no val.
0: Un xuletón i ja està, per tota
1: ja
0: la...
1: Ja he fet la proteïna tota la setmana.
0: No. La setmana.
3: De fet, els estudis ja evidencien que aquest anabolisme proteic, és a dir, aquesta producció a nivell de musculatura del cos, es fa... es va produint al llarg del dia, però és important l'aport de proteïnes equitativament en els àpats principals, no? L'esmorzar, el dinar i el sopar, i que han de ser d'unes quantitats similars. Amb la qual amb això vol dir que l'alimentació ha de ser, a part de variada, saludable, ha de ser també equilibrada en quant a proteïnes, a hidrats de carboni, a greixos...
0: O sigui, proporcionada a les necessitats que, ja sigui perquè sigui un infant, perquè és un adolescent, perquè és una persona esportista i necessita, el seu metabolisme anirà més ràpid, necessita un aport energètic diferent... Això, no?
3: Exacte.
0: Això vol dir equilibre.
3: Exacte. Llavors, aquest equilibri... Sí que hi ha a nivell de bibliografia i de llibres, ens diuen que hi ha un percentatge de cadascun d'aquests nutrients per arribar a ser equilibrat. I també ens expliquen sobre com podem fer aquests percentatges repartit al llarg del dia, tant per als infants, per als adolescents, per als joves, per als adults, i tot dependrà una mica de la situació de cadascú. Però per això és important l'educar amb com podem redistribuir aquests menjars, perquè si passem moltes hores sense menjar, també fa que ens faltin certs nutrients o certs aliments que ens podrien aportar aquests nutrients necessaris per una bona nutrició.
0: Encara està vigent, és interessant, la piràmide de l'alimentació i la roda dels aliments, de nutrients?
3: Sí.
0: Vull dir, seria interessant que... explicar-ho a través d'això, d'aquestes infografies?
3: De fet, són infografies o són dibuixos que expliquen bé com ha de ser aquesta alimentació, no? La base, no? La base d'una alimentació. Nosaltres, en aquest cas, tenim l'alimentació mediterrània, no? Per en el lloc on ens trobem. I si si revisem la piràmide de l'alimentació mediterrània, la de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària, que aquesta ja és de fa molts anys, però realment la base de tot és el que hem dit per un òptim salut, no? Que és exercici, estat emocional correcte, un pes estable, hidratació, això no ho hem parlat, però també hidratació.
0: La hidratació és importantíssima, és veritat.
3: I després...
0: No amb cervesa, no, vols dir?
3: No, això no val. aquesta és una altra cosa.
1: Ni amb refrescos.
3: No, això és una altra cosa, no? Les piràmides i la part aquesta de l'alcohol, no? La cultura que tenim aquí de l'alcohol. Jo és que sóc una mica nazi amb això, Diem l'alcohol, penso que ha d'estar tret d'aquesta piràmide.
0: Llavors, de fet, és una... està dins de la piràmide?
3: Està posat,
1: però està la copa de vi, no?
3: Jo crec que és
1: la cervesa. I la cervesa.
3: Però si tu entres dintre del document, sí que t'explica exactament. Però tu, clar, tu el dibuix el veus. I dius, doncs potser no cal que estigui, no? Però sí que si entres en el document i llegeixis...
0: Els hàbits tòxics, no?, que li diríem.
3: Sí, no? L'alcohol no deixa de ser... calories buides i és un tòxic, no? Que veiem que està associat molt directament a moltes patologies. Amb la qual l'alcohol...
2: O sigui, el mite de que la copa de vi o de que del vas de vi per acompanyar un àpat és totalment fals, I no ens aporta res.
1: Cada vegada s'ha anat tirant més enrere, això.
2: Més enrere. No, ho dic perquè hi ha gent a casa meva que encara pensa així.
3: Bueno, tenim el raïm, per exemple. No, el vi està fet de raïm. Doncs tenim el raïm, podem fer... O tenim fruites, i llavors d'aquí el que és el tòxic ja no fa falta prendre'l. I com tot, a veure, tot amb seny
0: mesura,
3: i amb mesura, no? Sí. Això no vol dir que un dia no et prenguis una copa de vi. Però dir, ostres, doncs mira, cada dia em prendré una copa de vi perquè és molt saludable. Bueno, doncs, saludable... Bueno...
1: No, s'ha anat veient que l'etanol, això que tu deies, és un tòxic.
3: Sí.
1: És un tòxic, és un cancerigen i porta problemes.
3: Sí, sí.
0: Tot és amb racionalitat, no? A mi els alumnes em diuen, però Aida, què vol dir això? Que no puc anar al McDonald's? Dic, a veure, doncs potser podràs anar, però puntualment, com una cosa...
2: Excepcional,
0: sí, no? Sí. I està bé, vull dir...
3: Clar, no passa
0: res. Si tu gaudeixes amb una hamburguesa del McDonald's, jo no, però sí, gaudeixen molt... Ostres,
1: a mi
0: doncs,
1: sí que m'agraden.
0: Cada X temps... no em fotis.
1: La quarta lliure. La quarta lliure m'agrada.
2: Sí, sí.
0: Això no és, però si no és una hamburguesa, allò. És
2: una... Jo
0: raro.
2: Recordo un moment en què els companys de la uni em van mirar amb cara d'extraterrestre quan vaig dir que no havia anat mai a un McDonald's.
1: Pels teus pares ho
2: van
1: fer
2: molt
1: bé,
2: eh?
1: No?

0: treballar el no sentir-se culpable menjant també certs aliments. Ser conscient, però no sentir-te culpable, perquè bueno, tampoc no t'acaba ajudant això amb el teu...
1: Per això hi sona la piràmide.
0: Clar, dona un punt de flexibilitat, no? Sí, que és el que tu ara deies.
2: Clar,
0: Que la teva alimentació no es basi en això, però ser flexible.
1: És una forma també d'evitar també trastorns de la conducta alimentària, no? D'introduir segons quines coses amb una mesura correcta, no? De dir, ostres, no passa res perquè tu mengis avui, però després tu pots seguir amb una alimentació normal. No passa res.
3: Tema quantitats. Ostres, que poso sobre la taula. Quan en quantitat? Quan hem de menjar? Quina quantitat hem de menjar?
0: Jo crec que dependrà molt de tot. De quina època estàs a la vida, no?
2: Bueno, depèn de
0: l'activitat física.
2: No? Depèn de l'àpat, del dia, del moment del dia. Depèn de
1: l'exercici que facis.
2: Del que gastes, tu.
1: De
2: t'haurien de calcular una mica el que tu gastes energèticament, no? Bueno, això
0: tu gastes Maria molt, Pau. Tu gastes molt.
3: Bueno, depèn, eh? Passo 8 hores assegut davant d'una pantalla.
1: El que sí que també es poden fer així càlculs, però es treballa molt també amb quantitats... amb qualitatives, sí, amb plats, no? Plats.
0: Ara es parla molt del mètode del plat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
2: el plat de Harvard, no?
1: Sí, això seria en els àpats principals, no? El dinar o el sopar. El plat de Harvard seria, doncs, com podem distribuir el que ha de composar tot el que seria un àpat sencer. No, aquí tindríem, doncs, la fècula, no? Que la fècula el que ens aporta principalment són hidrats de carboni, que seria la energia més immediata.
2: La fècula, diguem,
1: patata,
2: cereals,
1: arròs, llegums, vale? Les llegums.
2: Llegums, importantíssimes. Exacte.
1: Sí, les llegums, tot i que estarien allà entremig de la fècula i entremig de l'aliment de proteïna, no? Perquè tenen una proteïna vegetal, no? També un tipus de proteïna molt, molt interessant per introduir. Llavors, el plat es composaria d'això, dels hidrats de carboni. Ah, per cert, preferentment integrals.
2: D'acord? Sí. Menys refinats, tot menys refinat, no?
1: Perquè necessitem un aport de fibra important al llarg del dia. Això per una banda. Després tindríem la part de les verdures, hortalisses, que també estaria inclosa dintre d'aquest plat, i després l'aport de proteïna, aliments proteics. La carn, el peix, els ous...
0: I les llegums, que dèiem,
1: no? I les llegums, no? Aquí, com distribuïm això? Doncs, després també tindríem els làctics, que podríem incloure'ls aquí, i la fruita.
0: La fruita.
1: Aquest plat pot variar en funció de la persona i de la situació que ens trobem, no? Tindríem, doncs...
2: Clar, els infants...
1: Els infants...
2: Necessiten...
1: Hidrat, verdura, barrejada, podríem fer un terç d'hidrat amb la verdura i després, perdó, m'apropo, i després la proteïna. La proteïna... Doncs això, anar variant en carn, peix, ous, i combinar-la també amb vegetals, no? Que proteïna vegetal amb la llegum, no? Això no vol dir que...
2: És veritat que, perdona,
1: digues.
2: Llegum i cereal, per exemple, amb arrossos, barrejar un llegum amb l'arròs, unes llenties amb arròs, reforça aquesta proteïna.
1: La proteïna vegetal, no totes tenen la totalitat de tots els aminoàcids. Per això es parla de la proteïna d'alt valor biològic, que seria la proteïna més animal, que és la que sí que s'ha vist que aquest tipus de proteïna produeix aquest augment en l'anabolisme proteic, que és el que hem comentat abans, sobretot doncs podríem parlar més també dels làctics, que augmenten més tot aquest tipus d'anabolisme proteic. I la vegetal, doncs, tot i que sí que és un aport proteic, però no tenen tots els aminoàcids, val? Llavors, no vol dir que puguis tenir un dèficit, però sí que a nivell de produir aquest anabolisme costa més. Per això, si ho combinem amb cereals, els cereals també tenen altres aminoàcids que pot complementar i fer com una proteïna completa. Sí, no tan completa com l'altra, però, val? Però sí... Clar, una persona vegana, per exemple, ho complementa amb altres aliments, fruits secs, i fica altres...

0: altres aliments, soja, variats, eh? Però realment podem substituir una o l'altra.
1: Bueno, ara que tens el tema vegans...
0: Això també és un altre tema,
2: podríem
0: eh?
2: Fer un programa.
0: Això també és un altre programa.
1: Sencer, però no sé. És que no sé ni com fer la pregunta, però vull dir... seria, des d'una persona que menja de tot, seria, val la pena? És a dir, hi ha un benefici real en treure carn o en treure ous de la teva dieta? És un perill? No és un perill?
0: Bueno, s'ha d'estar molt ben assessorat. Uh-huh. Val? Una persona vegana, primer que també jo penso que és una forma de viure, no és només,
1: està clar,
0: a mirar,
1: sí.
0: Em faig vegà. Val? Després, ser una persona vegà també condiciona, doncs tens uns dèficits, un risc de dèficits a nivell nutricional, de ferro, de vitamina B12, de calci, de vitamina D, tot això ho has de suplir d'alguna manera. Aquesta manera pot ser amb altres suplements que t'has d'anar prenent. I tot això també ha d'haver un control a nivell de com has de distribuir la teva alimentació i un control d'algú que també et vagi assessorant. Hi ha persones veganes que es mantenen superbé al llarg de la vida i estan superbé, però perquè també han tingut una educació envers això.
2: Mm-hmm. Has d'estar molt ben informat,
0: sí,
2: no?
0: Sí, per això.
2: Nutricionalment i assessorat.
0: Sí. Ara està molt de moda, però bueno, jo penso que és sota la meva formació i la meva opinió és que no és necessari ser vegà. Pots ser un lacto-vegetarià o un flexitarià, que pots... De fet, ara anem més cap a aquesta alimentació basada en més vegetals i introduir aquests aliments de proteïnes, carn, peix, ous, però més en petit, en quantitats més raonables, no? Hem passat de fa uns anys a dir el xuletón de 200 grams és el que ens nutreix, quan veiem que no és veritat. Necessitem, sí que necessitem un aport de proteïnes important, però una ració de vedella, per exemple, amb uns 80-100 grams ja en tenim prou. I si ho medim...
2: Clar, el nostre cos en té prou amb aquests nutrients, però el nostre estómac en té prou amb 80 grams.
0: Sí, perquè això ho combines amb altres coses, no? No? Mm-hmm. El plat aquest, tens aquest plat, li has d'afegir altres nutrients, perquè, de fet, no faràs només un plat amb menjo la carn i ja està, sinó que ha d'haver-hi doncs, la fècula, d'haver-hi la verdura, d'haver-hi la fruita...
2: Tinc una anècdota, una companya de pis de la universitat que deia que era vegetariana, només menjava patates fregides.
3: Ostres!
2: I era com... I un Colacau. I li havíem de fer un Colacau a la nit.
0: El Colacau sol, allà, sucre, vinga!
2: Sí!
3: Clar, una alimentació molt pobra.
0: Sí.
3: Uf, molt pobra, en nutrients.
2: Sí, sí, però bueno, que feia gràcia, perquè sempre menjava patates fregides.
1: Nosaltres també, en el sopar de Nadal, diguem-ne, fem concurs d'aperitius entre tots i ara ja comença a ser vital pensar en els vegans, perquè primer perquè si no... O sigui, si no ja per cortesia, diguem-ne, perquè tothom pugui menjar el teu aperitiu, evidentment, però també perquè, carai, ara ja són 4 vots, saps? Bueno, si vols guanyar el concurs, si ells no voten, tens menys possibilitats.
0: Bueno, però és interessant. Jo penso que és interessant que també aporta moltes coses, perquè tens una varietat molt important en quant a forma de cuinar, no?
2: Sí.
0: O forma d'incorporar certes coses als esmorzars, per exemple, no? Nosaltres, a l'esmorzar que hem fet sempre, no? La llet amb cereals o el teu pa amb embotit. Clara, doncs potser hi ha altres coses, no? Algú amb proteïna, doncs podem fer una llesca de pa amb una miqueta d'humus, o hi ha aquests fruits secs que ja estan triturats directament, uns
3: crema de cacauet.
0: Crema de cacauet,
3: per exemple.
0: Cacauet, eh? No, la nofina.
3: Cacauet,
0: sí,
3: cacauet.
0: Sí, només...
2: ho hem dit bé, ho hem dit bé.
0: O de fruits secs, no? No és que no m'agradi el sucre, eh? Però que,
2: ja, sí,
0: que
2: està
0: ja a la punta, eh? Que algun dia sí, però que tampoc que fa falta. No? Als nens, per exemple, se'ls pot anar introduint aquest tipus d'esmorzars o de mig matins per fer aquesta variació de gustos i per anar introduint altres formes de menjar.
2: Mm-hmm. Jo tinc una que esmorza sobres, o sigui, menja un plat de llenties per esmorzar.
3: El que ha sobrat de sopar, vols dir,
2: sí,
3: per exemple.
2: Sí, sempre mira, què ha sobrat, vale, això? Llenties, mira, pues llenties, bueno. No sé què. I l'altre...
0: Esmorzar de forquilla.
2: Total, total, eh? De cullera. De cullerot. Però sí, sí, és sorprenent que amb un infant, no?, que sí, tingui aquesta... És molt, està molt conscienciada d'ella.
0: Bueno, però no està, tampoc està tan malament.
2: Però l'altre no.
0: L'altre no.
2: L'altre vol la Nutella. El colacau, els cereals i...
3: El seu xut de xocolata.
0: De xocolata,
3: i
0: sí.
2: Sí.
3: Tornant a les famílies, una de les preguntes que també teníem era quins errors habituals cometem amb l'alimentació infantil?
0: Jo penso que moltes vegades obliguem, no?, a que es mengi d'una determinada manera o fer això. No, aquesta ració, això t'ho has de menjar. I potser, clar, els nens... són petits, l'estómac no és el mateix que un adult, i potser és també oferir i dir, anem menjant, però una quantitat moderada, i si no en vol més, doncs respectar, i després tornar a oferir més endavant, no? Això penso que també és important no obligar a menjar, no?
2: No crea un trauma amb, aliments.
0: O amb el,
2: no? Sí. Amb el fet de menjar.
0: Perquè si no, després això seria un rebuig total en aquest aliment, no? Això sí que és important.
3: I anar oferint de tots els aliments, això que parlàvem de nodrir, no?
0: Sí, sí.
3: Mirant de tots els grups alimentaris.
0: I variar al màxim colors, opcions... Clar, això és molta
2: imaginació. Les dietes dels colors. Ja, és que també és que hi ha múltiples dietes.
3: Ui, sí. La que sempre hi ha la de moda, no?
2: Sí.
3: La dieta de moda. Jo m'he trobat amb els meus fills que, de petits, bueno, els hi hem ofert sempre de tot i menjaven com de tot, i a mesura que s'han anat fent grans... Doncs costa més certs aliments, els clàssics, eh?
2: Però canviarà.
3: Costa més...
2: Jo crec que canviarà, això.
3: Les llegums costen més...
2: Estan a l'adolescència.
3: Certes verdures...
2: Estan
3: I és que acabarien menjant sempre pasta.
2: Justament...
3: Sí, sí, sí, sí.
2: És canvien. El pitjor moment.
0: Sí.
2: De...
0: Però canvien, eh? Sí que canvien. I després...
2: Si hi ha una base...
0: Sí, i després es preparen ja el menjar. Avui hem menjat verdura? Després es preparen ells, després això també, educar en què es poden preparar el menjar ells, no? De compartir aquesta cuina, que ells també puguin participar en l'elecció, potser participant també en l'elecció de la planificació dels menús també ajuda a que ells també després puguin...
2: I anar a comprar.
0: Puguin fer.
2: No?
0: Sí,
2: saber
0: sí,
2: anar
0: sí.
2: a comprar.
0: Sí, sí, exacte. Exacte.
2: A vegades els... com protegim de... No, no, ja, o anem tan ràpid que vas sol per anar ràpid i vinga. I és important que vegin com esculls, no? Que on vas... On...
0: Que ho miris tot, no? Perquè després ells... És que arriba un moment... Bueno, jo estic en el moment en què ells ja s'ho fan ells, no? Ja es preparen el seu menjar. I realment... Doncs sí, pensen en la
2: hauríem de preguntar això de... Com és això de tenir una mare nutricionista a casa? És molt pesada?
0: Es queixava molt de la verdura. Sempre, hòstia, sí, la verdura, mama!
2: És que jo he pujat amb una dietista...
3: Quedo més tranquil·la.
2: A casa també he pujat amb una dietista, la meva mare, i clar, hi ha una base allà. Era un...
0: Sí, sí. Però després...
2: Això que necessitem, això què tal, això que és una aportació de tant.
3: Clar, jo els explico, no? Més el que rondina més és el meu petit, no? I a més li explico, però a veure, és que no m'has fet... T'ho faig justament perquè t'estimo, perquè et vull cuidar, perquè és la teva salut, perquè és important. I a més, a vegades dic... I a més, estem fent...
2: I és una herència que li deixes gratuïta.
3: Estem comprant verdures quilòmetre zero. Estem aquí fent una revolució a la taula. Estem menjant una cola amb patata, no? I diuen, sí, una revolució.
0: Però ja hem dinat verdura. Per què hem de sopar també verdura? Però és diferent, és un color diferent.
3: Sí.
2: S'ha de vendre les coses
3: d'una
2: manera.
3: I si li poses la verdura i peix, ja, bueno... Mira, hauríem pogut posar la cançó de verdura i peix. Pau, la pots buscar, que està xula aquella cançó.
0: Bueno, i després la imaginació, no? Que a vegades pots camuflar les verdures de moltes maneres,
3: sí,
0: no? Tipo trinxat, no? La col amb el trinxat... Jo faig a casa el trinxat light, no? Perquè no poso... No,
3: què és el que no li poses? La botifarra negra?
0: Ni la botifarra ni el bacon.
2: La això, cancel·lada.
0: No? La cancel·lada, ja. Perdó, sí. Això no li puc posar algun dia, sí, però de normal, si ho fem, ho faig amb pernil i amb pollastre, per exemple, no?
2: Que està bé.
0: Està bé,
3: està molt bo.
0: Sí.
2: Recursos. Doncs hem parlat de l'adolescència.
3: Una mica.
2: quins canvis, què necessita un adolescent de nutrients? I en quins canvis de la infància a l'adolescència pot?
0: Bueno, en l'adolescència sobretot és marcar molt, marcar o acompanyar molt també a aquesta educació, perquè aquí és on hi ha tots aquests canvis d'aliments. Comencen a vegades queden i surten, que si me'n vaig al McDonald's, no? O que compren alguna cosa i queden a casa d'algú a menjar, no? Potser l'elecció amb aquest tipus de menjar poden fer menjars més ràpids o més sucres o així, no? Que aquesta elecció d'aquest tipus d'aliments i després de begudes, això també sí, és important, sí, sí. No? De
3: begudes energètiques,
2: ui,
3: per exemple.
2: Ui, aquestes begudes energètiques, quin horror.
0: Ensucrades,
2: explica'ns tu una mica.
0: No? Clar, no, això millor també.
3: No són gens aconsellables, no? Jo diria
2: zero.
3: Que porten zero. Molta cafeïna, em sembla,
0: molta cafeïna,
3: no?
0: I a més també molt de sucre. Sí, sí, no, no. En aquest cas també s'ha d'intentar doncs, que es collin un altre tipus de begudes, no?
2: I també és important que fem, els comentaris que fem mentre fem els àpats, fer-los junts, quins comentaris fem. El típic de, no, la mama tota la planxa i vosaltres aquí fregit i rebossat. Aquestes diferències. Perquè a l'adolescència és on hi ha més trastorns de conducta alimentària o no?
0: A la infància també.
2: A la infància també.
0: Jo penso que des de petits s'ha d'intentar controlar una mica els comentaris, no? Ui, que t'estàs engreixant. Ui, que no, estàs creixent. Hi ha canvis en el cos, no? Potser és més ajudar o veure com va evolucionant i ajustar també l'alimentació. I sí que també és important que el menjar sigui per tots igual, no canviar. Mira, tu fregit i l'altre germà a la planxa. O a tu patata, però a tu no. No?
2: Tots tu bullida i a tu fregida que tu t'estàs agafant uns quilets.
0: Clar, no cal.
2: O fins i tot un mateix, no? Que mengem tots el mateix. Que no hi hagi diferències entre els papes i els infants.
0: Sí, que tot sigui una mica unificat també la forma de menjar. És una forma també d'educar que tots som una miqueta iguals, no? I que podem anar adaptant-nos.
2: I el tema de les xarxes socials, pressió estètica...
0: Bueno, això...
2: Ho veieu molt? Es veu molt?
0: Clar, jo personalment ho puc veure amb l'entorn, no? Jo, a la meva feina, com el tema que jo toco són més pacients oncològics, llavors no em trobo amb aquests problemes directes, no? Em trobo amb uns altres, no? Però sí que és cert que ara a les xarxes socials ja no és només a nivell estètic, sinó també a nivell d'alimentació, no? Que hi ha molts inputs, no? Sembla que tothom sàpiga de com alimentar-se i que sàpiga molt de la matèria i després t'adones que hi ha una...
2: Aquesta informació que corre per les xarxes i hem de verificar, no? La font, hem de verificar que sigui correcte.
0: Que sigui fiable, sí. I després, a nivell de patrons estètics, bueno, una mica relacionat també amb el d'abans, no? Intentar que anem creixent de la forma més saludable.
3: No creure-nos-ho tot i educar-los a que no s'han de creure tot, també, clar. No? Nosaltres i...
0: Ja que a nivell social no s'ajuda, no? Que hi ha tots aquests inputs i que hi seran, doncs...
2: Canviant, mira, saltem així a un pas gegant i ens anem a la dona amb menopausa. És important la nutrició en aquesta etapa?
0: Sí, com en totes les etapes, no? En aquest moment.
2: Bueno, en totes, vull dir, és important, però sí. I què és important menjar, treure, o què, per què?
0: Bueno, aquí es produeixen uns canvis metabòlics. De metabòlics i
2: hormonals,
0: i mentals,
2: i emocionals.
0: Sobretot aquesta baixada d'estrògens fa que hi hagi un canvi metabòlic important. No? Hi ha un canvi en el pes, hi ha un augment de pes, hi ha un canvi a nivell de composició, no? Hi ha un augment
2: corporal,
0: de greix,
2: no?
0: es canvia la localització.
2: Es reparteix d'una altra manera.
0: Diferent. I, a més, hi ha molta més resistència a nivell... hi ha més resistència també a nivell insulínica. També canvia, hi ha un augment en les malalties cardiovasculars per aquesta redistribució. Augmenta també el colesterol. No? Hi ha molts canvis que produïts justament per aquestes hormones, aquesta
2: baixada d'estrògens.
0: No?
2: Sí, sí.
0: Clar, i amb això, amb l'alimentació doncs també és important, perquè hem d'intentar doncs complementar tota aquesta situació. Llavors, aquí, doncs, com el pes també es modifica, el que haurem de fer és controlar la ingesta a nivell energètic. Doncs hem de baixar una miqueta més a l'aport energètic. Això no vol dir que no hem de seguir fent l'equilibri que fèiem abans, però potser aquell plat de Harvard, que era un terç o un terç d'hidrats de carboni, potser l'hem de baixar. I hem de fer més, doncs, un quart o menys quantitat, i fer més verdures i més la proteïna, no?
3: I no oblidar la proteïna,
0: exacte,
3: no?
0: Exacte. La proteïna, és que la proteïna és està amb tots els àpats, a l'esmorzar, al dinar i al sopar.
3: Bueno, és que això és molt típic, eh? Faig dieta i passo a fer l'amanida i prou.
0: Sí,
3: oblidant cert. La proteïna, cert, justament.
0: Cert, perquè sembla que no... Que com és menys calòric i té molta fibra, doncs ens ajuda més. No, és molt important la proteïna, perquè, de fet, es perd també molta massa muscular. No? Hi ha un canvi entre la massa muscular, també a nivell ossi, amb la qual l'aport de proteïna, junt amb aquesta combinació d'exercici, aquest exercici de força.
3: Sí, un dia vam entrevistar l'Aida sobre això.
0: Doncs
3: tenim un podcast superinteressant sobre l'exercici de força.
2: La importància de l'entrenament de la força en les diferents etapes de la dona. I tu perceps que hi ha més consciència o que es coneix més el tema nutricional, alimentari, perquè també hi ha com més disfuncions, li diríem, malalties, com... Bueno, estan dèficits, més diagnosticades, no?
0: En general, et refereixes?
2: En general. He abandonat la dona menopausa.
0: Vale.
2: Perdó.
0: Vale. No passa.
2: Parlava en general, no? Que m'ha vingut al cap doncs, ara la celiaquia,
0: intoleràncies,
2: està com més al dia, no? La gent està més, s'informa més de la nutrició, està més conscienciada. Ho perceps d'aquesta manera o no?
0: Bueno, jo penso que sí, perquè s'estan donant que cada vegada més, no sé si és la percepció meva, però hi ha moltes intoleràncies, no? Llavors la gent doncs, té que si distensions abdominals, que si diarrees, que si mal de panxa, i això fa que molta gent doncs, hagi d'anar buscant formes d'alimentar més correctament, o quin és el problema que ells tenen, no? I això implica, doncs, més revisió d'aquests temes. Llavors, penso que sí, que la gent cada vegada més es va preocupant més. El que també penso, el problema és doncs, tota la informació que hi ha externa, no? Que no tota és fiable, que hi ha molta xarxes, molta informació, però massa informació, no? I que hem de saber
2: estem
0: una mica...
2: Estem sobreinformats i mal informats i ens volquem a buscar tot, no? El senyor...
1: M'ha vingut a preguntar sobre el que deies. Les intoleràncies sorgeixen per un tema purament genètic o pot ser degut a també una mala alimentació?
0: És que hi ha molts factors i realment tampoc sap ben bé quin és el que hi ha. Jo puc donar parts de la meva opinió. però
1: t'hem convidat.
0: Sí, jo penso que, a part de nivell genètic, també... hi ha una manera de menjar, no? No? Molt precuinat, molta forma de fabricacions dels menjars, tants de plàstics, sobretot tants embalatges, com ens arriben els aliments. Jo crec que això també influeix amb les intoleràncies, però això és la meva opinió,
1: Sí,
0: és la meva opinió. I que també cada vegada més hi ha moltes malalties que semblen derivades de certes situacions, no? Des del tàper, com tu l'escalfes, no?
2: Els plàstics, traspàs
0: de contacte amb els aliments.
3: Bueno,
0: és un altre programa,
3: aquí tenim molta tela, perquè la veritat és que tots aquests aliments ultraprocessats jo crec que ens han fet molt mal a nivell nutricional.
0: Però no només ultraprocessats, estem trobant fruita fresca que l'embala.
3: Sí, sí, sí, amb tota la
0: això no és ultraprocessat, però clar, tens allà que... O tu tens un tàper, que el tàper, et fas el tàper, te'n vas a la teva feina, l'escalfes, és de plàstic.
3: Sí, sí.
2: I t'estàs menjant particulars de plàstic.
3: Sí, sí, ja vam parlar també un dia de que hem d'anar canviant els tàpers, les paelles, les olles...
0: Ah, doncs mira.
3: Amb tot el tema dels antiadherents, també.
0: Sí,
2: sí, sí, és veritat, va sortir
3: sí, sí,
2: fa poc.
3: Sí.
2: Tu ets especialista en oncologia, nutrició oncològica. Quina relació hi ha, la importància, com en tot, no? Em diràs... Pues com vinc dient des de fa una hora. Ai, de què em preguntes?
3: En un procés oncològic, en aquest cas. La nutrició també és un factor important.
0: És molt important, sí. Però hem de diferenciar una mica què significa com una prevenció. A vegades es confon la prevenció durant el procés oncològic. No té res a veure, no? Una cosa és la prevenció, que és una dieta saludable, que és tot el que hem comentat abans. Sí. No? I que ja sabem que, pot, que una mala alimentació doncs, pot donar... Una mala alimentació i uns hàbits determinats té un risc.
3: Sí.
0: Però durant el procés oncològic l'alimentació ha de ser saludable, però també hem de tenir en compte diferents moments en els que ens trobem i diferents tractaments, diferents localitzacions...
3: S'ha d'adaptar.
0: S'ha d'adaptar, no? Perquè persona. No és el mateix un pacient que té una neoplàsia localitzada en el cap i coll... un pacient que tingui una neoplàsia localitzada en l'estómac. No? Els símptomes són diferents i el tipus de recomanacions són diferents. Però sí que sempre la base i l'evidència és aquesta, una dieta saludable. I amb aquest aport també plus de proteïna amb els àpats i l'exercici.
2: Hi ha mites a desmuntar sobre l'alimentació i el càncer? Algun mite d'aquests?
0: Mira, així n'hi ha molts de mites, eh? Però així com a algú més important, no? que molts fan o que et pots trobar a la consulta, és el tema del sucre. No? El sucre provoca càncer, no? I llavors molta gent el que fa és retirar totalment el sucre. I no és només el sucre, sinó que tot el que són els hidrats de carboni. Perquè sabem que els hidrats de carboni acaben fent...
3: Una glucosa, no, en el cos.
0: La glucosa, amb la qual... Clar, i això el que fa és retirar tots aquest tipus de nutrients o d'aliments, el que produeix és una desnutrició important, que aquesta és la característica on nosaltres treballem més, no? El risc de desnutrició que tenen els pacients, perquè una desnutrició el que implica és una mala tolerància als tractaments i una dificultat en la tolerància i una dificultat en que ets facin el seu efecte.
2: Per tant, aquest mite, desmitificat.
0: Desmitificat.
2: Eh? Vinga.
0: El fet és que el tumor és metabòlicament més actiu, amb la qual és més actiu i el que fa és com absorbir més glucosa i per això retarita.
2: Més...
0: Però el nostre organisme també necessita la glucosa.
3: Uh-huh. Alguna altra?
2: Sí, mira, ens fa el Pau,
1: S'acaba això, eh?
2: S'acaba. Doncs... Mare meva.
1: Podríem estar 3 hores més, però...
3: Sí, perquè els temes són tots molt interessants, però...
0: Un altre dia...
2: Res, no. Avui hem vist que la nutrició no és una recepta única, sinó una eina viva i s'adapta al cos, al moment vital i a les circumstàncies de cada persona, cada etapa de la vida, i cap al que uns pot ser un autèntic plaer, per altres és un caprici o fins i tot un suplici, no? Però és allò que fem tots cada dia, aquest acte, no?
3: I diverses vegades.
2: I diverses vegades, i tan necessari. No sé si vols fer un apunt ràpid d'algú.
0: Bueno, no sé, que s'ha quedat moltes coses al tinter, no? Poder...
2: Ah, vale. Ens està demanant un altre dia.
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 al matí, el dilluns a la 1 de migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa que col·laborem Àngel...
1: Hola, bon dia i bona hora.
0: Ell és el cap del guió, cap no? Visible, més o menys, visible. Cap visible.
1: I la veu...
0: La veu cantant és el Josep Maria Joneda. Hola, Josep Maria.
2: Hola, Magnus.
3: I nosaltres som les comparses.
0: Nosaltres les comparses. També la Maria Torrents. Hola, Maria.
4: Hola, què tal? Ja som aquí una altra vegada.
1: I tothom col·labora.
0: Sí. I la que us parla, Rosita Figueres. I el control, en Pau Ibars, amb substitució.
3: Sí.
0: Esperant...
1: Esperant el
0: Jordi Massagués posi bo, no perquè no ens agradi el Pau.
5: Moltes gràcies. Bon
1: és
5: dia.
1: Perquè ell també fa el que pot.
0: Desitgem...
2: Tots els ossos li posen en el lloc. Ben posats.
0: No, però desitgem que es posi bo
1: sí,
0: el Jordi.
1: Sí, no, ja...
5: Sí, perquè a mi els ordinadors se'n pengen. I en el Jordi no.
1: No,
0: amb el Jordi ens pengem nosaltres.
1: No se
0: que t'ho expliqui, que t'ho expliqui.
3: No, jo li havia sortit a la cabina aquesta i durant-me fent una bronca perquè no m'acostava prou al micro.
5: Va, ara ho fas molt bé.
0: Ara ho fa bé, veus?
3: Veus? Jo ho he pres.
5: Això vol dir que la bronca va anar bé.
0: Bé, Josep Maria, de què anem avui? Doncs
2: pues mira, algo interessant.
3: A veure.
2: En primer lloc, benvinguts a Vivències Musicals. Avui dedicarem el programa a un dels grans mestres de la música del segle XX. És un compositor capaç de donar veu i emoció a les imatges del cinema. Parlem de Henry Mancini.
0: Va ser un músic amb una formació sòlida, sortida del món del jazz i de l'orquestra, però amb una sensibilitat única per la melodia. La seva música combina elegància, ritme i un toc de melancolia que la fa inconfusible.
1: Amb més de 90 bandes sonores i una col·lecció impressionant de premis, entre ells 4 Oscars i 20 Grammys, Mancini va aconseguir un lloc propi entre els grans compositors de Hollywood.
4: Però més enllà dels guardons, el que realment el defineix és la seva capacitat de connectar amb el públic. Cada peça seva, sigui alegre o trista, sembla parlar-nos directament com si la música expliqués el que les paraules no poden dir.
2: Mira, avui recorrerem algunes de les seves creacions més conegudes i d'altres menys habituals, per entendre com aquest músic va transformar el so del cinema. I per començar aquest recorregut musical, us proposem una peça plena de bon humor i energia, Pie in the Face Polka, composta per ell, per Mancini, l'any 1965. Per a la pel·lícula The Great Race, és una comèdia d'aventures dirigida per Blake Edwards.
0: Aquesta música acompanya una de les escenes més divertides del film, una batalla de pastissos gegant que acaba convertint-se en una autèntica coreografia d'embolics i rialles. Mancini combina el ritme de la polca tradicional amb arranjaments orquestrals brillant a un punt de disbauxa.
1: És un exemple perfecte del seu sentit de l'humor i de la seva capacitat per fer música visual. Pots escoltar la peça sense veure la pel·lícula i igualment t'imagines l'escena. Alegre, precisa i plena de colors. Pie in the Face Polka ens recorda que Mancini sabia fer riure amb notes.

0: dins la mateixa banda sonora de Breakfast at Tiffany's, Henry Mancini va escriure una peça instrumental que porta el títol de la pel·lícula. És una obra que resumeix l'esperit del film: sofisticació, elegància i un toc de melangia moderna.
1: Aquest tema combina una melodia lleugera amb arranjaments orquestrals molt nets. No busca emocionar com Moon River, sinó acompanyar l'ambient cosmopolita de Nova York, amb aquella barreja de romanticisme a distància.

0: Amb aquesta peça tan coneguda, Henry Mancini ens transporta directament a l'Àfrica, dins de la pel·lícula Hatari, escrita per una escena on uns elefants petits caminen amb pas rítmic i juganer, i la música reflecteix perfectament aquell moviment simpàtic i ple de vida.
1: És una combinació brillant de jazz lleuger i sons exòtics, amb una estructura senzilla, però d'una eficàcia extraordinària. Baby Elephant Walk és un dels exemples més clars del talent de Mancini per fer música que et fa somriure sense deixar de ser exquisida.

0: Aquesta peça guanyadora de l'Oscar a la millor cançó original va ser composta per la pel·lícula Days of Wine and Roast, dirigida per Blake Edwards. Mancini mostra el seu costat més íntim i tràgic, allunyat de l'humor i el ritme d'altres obres seves.
1: La melodia és aparentment senzilla, però darrere s'hi amaga una enorme càrrega emocional. Cada acord sembla pesar, com si expliqués la caiguda i el dolor dels protagonistes. És una música que parla de la fragilitat humana amb una sensibilitat molt especial.

0: Aquest tema forma part de la segona pel·lícula de la sèrie The Pink Panther i un dels exemples més clars del talent de Mancini per barrejar l'humor amb el jazz. La seva melodia oscil·la entre el misteri i la comèdia, com si jugués amb el pas insegur de l'inspector Clouseau.
1: Tot i és perfecte. La secció rítmica, el saxo que condueix la melodia i els petits detalls orquestrals que fan somriure l'oient. Amb I Shot in the Dark, Mancini demostra que també sabia fer riure a través de la música, sense necessitat de paraules.

0: dos a la carretera, Two for the Road. És una de les obres més delicades i personals de Henry Mancini. Està escrita per a la pel·lícula del mateix nom, protagonitzada per la Audrey Hepburn i Albert Finney. I la música acompanya la història d'una parella que revisita el seu passat a través dels records i els viatges compartits.
1: La melodia és suau i plena de nostàlgia. Mancini hi combina sensibilitat i elegància amb una gran economia de recursos. No hi ha excessos, només emoció pura. És una d'aquelles peces que semblen parlar-nos a cau d'orella, amb la veu tranquil·la del record.

0: Si hi ha una melodia que tothom associa immediatament a Henry Mancini, és, sens dubte, The Pink Panther, escrita per la primera pel·lícula de la saga dirigida per Blake Edwards. Aquesta peça s'ha convertit en un autèntic símbol del cinema del segle XX.
1: El seu ritme sinuós, amb el saxo com a protagonista, crea una atmosfera de misteri i elegància alhora. És música que camina de puntetes, com el mateix personatge de la Pantera Rosa, amb un humor fi i una ironia constant.
2: Però el més sorprenent és que aquesta composició, pensada per a una comèdia, es va convertir en un clàssic del jazz, una demostració més del geni de Mancini, capaç de transformar una escena divertida en una obra mestra musical.

0: Aquesta peça va ser escrita per a la pel·lícula Sunflower, protagonitzada per Sofia Loren i Marcello Mastroianni, Loss of Love. Mostra el costat més sensible i profund de Henry Mancini, lluny de la lleugeresa del jazz o de la comèdia.
1: És una melodia que parla del record i de la pèrdua, amb una orquestració suau, però molt expressiva. Les cordes s'hi mouen, amb onades lentes, i cada nota sembla pesar. Mancini aconsegueix transmetre una emoció sincera, sense desmatismes, només amb bellesa i tristesa a parts iguals.

0: Entre totes les melodies de Henry Mancini, Moon River és, sens dubte, la més recordada i estimada. Escrita per a la pel·lícula Breakfast at Tiffany's, amb lletra de Johnny Mercer, va guanyar l'Oscar a la millor cançó original i es va convertir en un èxit mundial.
1: El secret d'aquesta peça és la seva senzillesa. En poques notes, Mancini aconsegueix crear una atmosfera d'enyorança i somni. La melodia flueix com un riu tranquil i la seva harmonia suau fa que cada acord sembli inevitable, com si sempre hagués existit.
2: Però més enllà dels premis i la fama, Moon River és una d'aquelles cançons que connecten directament el cor. És la banda sonora de molts records personals i un exemple perfecte de com la sensibilitat d'un compositor pot arribar a ser universal. Ara, sisplau, el senyor Àngel, aquí al meu costat, i un servidor, en farem un trosset.
1: Farem una prova, aviam.

0: Després de la versió més coneguda i nostàlgica, Mancini ens sorprèn amb aquesta adaptació plena de ritme, de Mon River Cha-Cha-Cha, una versió que converteix la dolça original en una invitació a ballar sense perdre ni un gram d'elegància.
1: És un exercici d'estil magnífic, el mateix tema però amb una altra ànima. Les percussions i els vents hi donen un aire festiu gairebé caribeny, que demostra la versatilitat de Mancini. Pocs compositors podrien transformar una balada en un xa-xa-xa tan refinat i reconeixible.

It Had Better Be Tonight, aquesta cançó forma part de la primera pel·lícula de Pink Panther, on reflecteix a la perfecció l'ambient

0: festiu i sofisticat de la història. Mancini hi barreja l'estil jazzístic amb un toc llatí molt marcat, ple de vitalitat.
1: La melodia és contagiosa i elegant alhora, escrita originalment en italià i anglès. Té aquella alegria mediterrània que et transporta directament a una festa d'estiu, amb I Had Better Be Tonight. Mancini demostra que la música pot ser alhora divertida, rítmica i refinada.

0: Amb Charade, Henry Mancini torna a col·laborar amb el director Blackest Edwards en una pel·lícula protagonitzada per Andrew Hepburn i Gary Grant. La seva música combina l'elegància del cinema europeu amb el suspens i la satisfacció pròpia de Hollywood.
1: És un tema principal, és una meravella d'equilibri. Una melodia dolça però plena d'ombra que reflecteix la barreja del romanticisme i misteri de la història. Mancini utilitza les cordes i el vent fusta per crear un clima envoltant gairebé hipnòtic.

0: Abans de la seva fama al cinema, Henry Mancini ja havia deixat empremta a la televisió amb temes com Peter Gunn i aquest Mr. Lucky, escrita per una sèrie del mateix nom. La peça respira sofisticació i calma, com una passejada nocturna per un bar de jazz.
1: Amb una melodia senzilla i un ritme suau, Mancini hi demostra la seva elegància natural. Tot és mesurat, sense presses ni excessos. Mr. Lucky, en aquelles músiques que no criden l'atenció, però que envolten i el fan sentir que tot està al seu lloc.

0: Dreamsville és una de les peces més delicades que Henry Mancini va escriure per a la sèrie Peter Gunn. Lluny de l'acció i del ritme de la resta de la banda sonora, aquesta melodia ens mostra el seu costat més íntim i melangiós.
1: Amb una harmonia propera al jazz i una melodia que sembla flotar, Dreamsville és gairebé una cançó d'amor sense paraules. Mancini hi crea un espai tranquil, com una ciutat adormida sota la llum dels fanals, on tot respira calma i sensibilitat.

0: El tema que ara escoltarem, Henry Mancini va revolucionar la música per la televisió. El Peter Gunn tem és directe, potent i ple de ritme. Aquella línia de baix repetitiva i la força dels metalls el van convertir en un autèntic símbol del jazz televisiu dels anys, ja, dels anys 50, sí.
1: És una música que sembla avançar com una ciutat que mai dorm. El seu estil va influir bandes i compositors durant dècades, demostrant que una bona melodia pot ser tan moderna com atemporal. Peter Gunn continua sent una de les obres més reconeixibles de Mancini.

0: Whistling Away the Dark és una melodia plena de nostàlgia, on la veu i l'orquestra es fonen en un clima de dolça tristesa. Aquesta peça va ser composta per a la pel·lícula Darling Lily, una producció amb Julie Andrews que combinava la comèdia romàntica amb el drama.
1: Mancini aconsegueix un equilibri perfecte entre senzillesa i emoció. Les cordes i els vents creen una atmosfera suau, gairebé com un record, que es resisteix a desaparèixer. És una d'aquelles músiques que no només acompanyen una escena, sinó que la fan perdurar a la memòria.

0: Bé, si ens han escoltat...
1: Amb aquesta melodia tan dolça, sí, ens haurem de despedir.
0: Sí, però si ens han escoltat, Josep
1: sí,
0: Maria...
1: amb una mica de tristesa, perquè és tan bona aquesta música, molt, que estaríem aquí hores. Ens falta una hora més
2: per escoltar-la.
1: Per escoltar-la, sincera,
0: eh? I si ens han escoltat aquest programa, han començat el diumenge, però molt bé, sí, perquè és una música...
1: Molt bonica.
2: Relaxa.
0: Molt bonica.
1: Bé, vos desitgem molt bon diumenge.
0: A
1: bona
0: tothom.
1: Bona setmana a tots, a totes, i el que sigui.
0: Clar que sí.
1: A la GTBI tot, vull dir, no passa res.
2: Qui sigui. Ells, elles...
0: Clar, i ens tot trobem... El diumenge és el dia de votar?
1: Em sembla que sí.
0: Sí, Pau?
3: De votar? No,
0: no, encara no toca. Encara és l'altra setmana.
4: No, sí, no, ja... va ser ahir.
0: Ah, va ser ahir.
4: Va
0: ja
4: ser...
0: he fet tard.
4: Ja has fet tard, Rosita, ja has fet tard.
0: No me n'he enterat, Pau. Allà al carrer Esquirol no hi puja tot això, eh?
4: No arriba la informació.
0: No hi arriba la
4: esteu
0: informació.
4: Massa amunt. Esteu massa amunt.
0: Estem massa amunt.
3: Molt bé, doncs fins...
0: Bueno, doncs veiem què sortirà.
3: Fins el proper diumenge.
0: Molt bé, fins el proper diumenge. Adéu.
2: Adéu, bon cap de setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia, amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu retirar la mesura almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. I en els 5 dies de vaga indefinida que mantenen els treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat ja s'acumulen més d'un centenar de vols afectats i mig centenar de cancel·lacions. A més, prop de 2.000 maletes es mantenen immobilitzades a les terminals per l'aturada convocada per la CGT en ple pic de les vacances d'estiu en la quinzena de l'any amb més operacions. Es preveu que l'aturada continuï produint afectacions els pròxims dies. I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avui un nou avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. A més, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergència 112. Cap incidència, això sí, ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i d'ahir dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya central, amb xàfecs d'intensitat torrencial acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir, per exemple, van afectar especialment el Pirineu occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58 litres a Boí, 38 dels quals en només 30 minuts, 45 a l'Agredon i els 28 a la Seu d'Urgell. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, segons ha informat en un comunicat. Ara l'Institut Català de l'Energia ha començat l'anàlisi de les aportacions per introduir al Plater totes aquelles que siguin tècnicament viables. Un cop fet, el govern ja va anunciar que obriria un segon període d'al·legacions. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollos, a la comarca del Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9 del matí al quilòmetre 11 de la PV-3008 entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Per la seva banda, Protecció Civil ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112. Cap incidència, això sí, ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i d'ahir dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58 litres a Boí, 36 dels quals en només 30 minuts, 45 litres a Lacredon o els 28 a la Seu d'Urgell. I d'altra banda, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, segons ha informat en un comunicat. Ara l'Institut Català d'Energia ha començat l'anàlisi de les aportacions per introduir al Plater totes aquelles que siguin tècnicament viables. Un cop fet, el govern ja va anunciar que obriria un segon període d'al·legacions. I Barcelona ha aconseguit recaptar fins a 835.000 euros després de tancar 150 expedients a empreses que gestionen pisos turístics. Els expedients finalitzats han permès regularitzar i recaptar els diners amb 457 liquidacions d'impost d'activitats econòmiques, augmentant alhora el padró anual d'aquestes en 220.000 euros. Els expedients s'emmarquen en el pla de regularització fiscal al sector turístic dut a terme per l'Institut Municipal.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: make those ties.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i avui estem ja a poc més de 72 hores de viure el fenomen.
2: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergència 112.
2: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
0: Anem a conèixer, doncs, la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta xafogor. Però una vegada el matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. A aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També al Pla de Lleida les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment al Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
0: D'altra banda, el Departament de Territori ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
2: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
0: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
2: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia-Julia Cup.
2: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per l'idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i ara estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. Aquest eclipsi, si una cosa ha portat i portarà, és negoci.
2: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials la nit del 12 al 13 d'agost. Ens n'informa Norma Lebrero.
4: A les Terres de l'Ebre l'eclipsi es podrà veure des d'un caiac, des d'un veler o amb una copa de vilamà. Són moltes de les activitats que s'han programat al voltant d'aquest fenomen astronòmic. Però els restaurants, que tenen unes vistes privilegiades, són els que ofereixen una experiència especial mentre veuen com la lluna oculta el sol. Jordi Casell és xef del restaurant Les Moles i Jordi Mauri, gerent del Racó del Camí.
5: Mentrestant, l'orquestra que ve, que és una orquestra de 20 persones, ens acompanyarà una música que hem escollit entre tots per la pujada, que entenem que és l'acertar, després pujarem aquí dalt.
6: Ficarem cadires aquí per a que puguen apreciar des d'allí la posta de sol i l'eclipse, i musiqueta de fondo, això sí, i per a poder disfrutar més que res d'este moment, bé, de lo millor possible i recordar-m'ho tota la vida.
4: A Lleida Ciutat ja no queden habitacions disponibles per aquell dia per menys de 200 euros. Juli Alegre és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
7: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipsi, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja havia de ser d'un 40%, en un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90% amb motiu de l'eclipsi.
4: I a Prades tenien reserves fetes des de fa un any. Mireia Sanz és directora del càmping.
8: Estem veient doncs, que la previsió doncs, de l'anticipació de reserva ha sigut molt més alta que l'habitual i és doncs, per l'eclipsi doncs, aquest 12 d'agost, que òbviament doncs, farà que tinguem el càmping doncs, ja fa mesos que el tenim ocupat.
4: A la casa rural de Mas la Torre d'Aitona van rebre la reserva d'un grup d'amics d'Anglaterra ja fa un any.
0: Com veiem, a pocs dies per a l'eclipsi total de sol, la ciutat de Tarragona és una de les que registra les últimes reserves als hotels i càmpings.
2: Els equipaments arribaran a un ple tècnic amb una ocupació d'un 95%. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona explica que l'agost de per si ja és un mes molt bo i que precisament aquesta setmana de l'eclipsi sempre és la de màxima ocupació al territori. Aproximadament el 50% dels clients són de procedència nacional i el 50% restant internacional. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica que els visitants tindran l'oportunitat de veure un fenomen únic i que tot plegat també els ajudarà a fer encara més promoció de la destinació.
10: Estem segurament en la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Malauradament, per dir-ho d'alguna manera, ha succeït amb aquesta data. Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer, que tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
9: El mercat principal a la Costa Daurada a l'agost és el francès i el britànic.
0: I com estem descobrint aquestes darreres setmanes o fins i tot mesos, l'eclipsi d'aquest 12 d'agost no només desperta l'interès dels aficionats a l'astronomia.
2: La previsió d'una gran afluència de visitants també ha obert la porta a un nou negoci per a alguns particulars, que han vist en aquest fenomen una oportunitat per treure'n rèdit econòmic. Des de Canal Reus, Alba Corchero.
11: L'eclipsi no només és un atractiu astronòmic, també ho és per les butxaques d'alguns dels nostres veïns i veïnes. Plataformes com Airbnb o Booking, però també Wallapop o Reddit, s'omplen d'anuncis de propietaris que posen en lloguer parcel·les, terrats i altres espais, amb vistes privilegiades per obtenir-ne un benefici econòmic. Tarragona, Reus, Cambrils o Salou són algunes de les destinacions més buscades en aquestes plataformes, on el turisme de sol i platja es combina ara amb l'astronòmic. Els preus poden ser molt diversos, des d'experiències que parteixen d'una vintena d'euros per només un parell de minuts, fins a propostes que arriben als 2.000 per una setmana ben completa. Una diferència que depèn en bona part de l'espai, la ubicació i els serveis que s'ofereixen. La creativitat també s'ha fet un lloc en aquest nou negoci. Més enllà dels allotjaments tradicionals, hi ha qui ofereix parcel·les particulars per instal·lar-hi una tenda de campanya i contemplar l'eclipsi, però també hi ha qui posa a disposició dels interessats les seves embarcacions, tant al mar com als rius, per viure el fenomen d'una manera més especial. Tot plegat és una mostra de com un fenomen astronòmic excepcional també pot convertir-se en una oportunitat de negoci per als particulars que disposen d'un espai amb bones vistes. Això sí, abans de reservar és important assegurar-se que des d'aquell lloc l'eclipsi és realment visible.
0: Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit també ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del proper 12 d'agost.
2: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit, un coll d'ampolla que obliga a preservar al màxim la capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
12: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar esta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
13: El que ens preocupa més és l'AP7, quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
12: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre la 7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a 4 vàlvules del dispositiu. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
13: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim 4 vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7, la sortida de l'Ampolla, la sortida de l'Aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes 4 sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes 4 vàlvules, diguem-ho així, no? 4 aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
12: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluïdesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
0: Veure aquest eclipsi solar també requerirà prendre algunes precaucions, i és que els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles. De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartiran 2 milions. Ens ho explica Núria Pereira.
14: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
15: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12/2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipsi, mirant a la part de dins de l'ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que, si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
14: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar el sensor o l'objectiu.
16: Una càmera hem de pensar que són com els nostres ulls i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312-2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
14: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
0: Parlem ara de la meteorologia. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
2: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial, acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, o els 45,1 litres al Lac Redon o els 21,1 litres a la Seu d'Urgell. També va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
0: També hi va haver afectacions a les carreteres. La C-13, per exemple, va patir diverses incidències a Rialb per un arbre que va obligar a tallar la carretera en sentit sorra. Llavors sí, per la caiguda de 4 arbres amb afectació total de la circulació, o a Espot, amb la carretera tallada per l'aportació d'aigua d'una torrentera.
2: La C14 també va patir problemes a Organyà, a Montall, en tots dos sentits al túnel dels Tres Ponts, i a la Ribera d'Urgellet, a Montall del túnel de Montant. Finalment, la Nacional 145, un despreniment de roques a les valls de Valira, va ocupar tota la calçada, i a la Nacional 260 un arbre va caure a la via d'Isòvol. Totes les incidències registrades a les vies principals han quedat resoltes i la circulació s'ha restablert amb normalitat.
0: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de perill de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
2: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
0: El Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
2: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
0: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries al Plater. A les Terres de l'Ebre se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
2: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
17: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
0: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions. Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, a la comarca del Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9, al quilòmetre 11 de la BV-3008, entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I encara més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estart i de Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
2: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: Obrim ja el bloc cultural i parlem de Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica. Els...

0: Per Rot i el quartet han presentat el disc El frec i la bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra, que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'avui dissabte, d'ahir dissabte, ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas del Festival Peralada, que ha acollit aquesta nit a l'Església del Carme un recital líric protagonitzat per la soprano Sara Blanc i el tenor Michael Spires, amb Julio Zappa al piano.

0: El concert ha situat el Bel Canto com a eix d'un programa que ha recorregut l'òpera italiana i francesa, la sarsuela i la cançó amb obres de compositors com Rossini, Puccini, Donizetti, Ambrosi Tomàs, Sorazábal, Chapi, Jiménez, Nieto i Panella. Entre els moments més destacats del recital hi ha hagut les interpretacions conjuntes de Caro Elisir Sei Mio i de l'Elisir d'Amore i Torero Quiero Ser del Gato Montés, que han posat en relleu la versatilitat, el virtuosisme i la teatralitat dels dos intèrprets.
1: I seguim amb cultura, en aquest cas la cultura popular de Palafrugell, que viatjarà fins a Suècia. I és que la soprano Eva Ribas i els gegants del municipi del Baix Empordà formaran part de la delegació catalana que participarà a la 38a edició de l'Aplec Internacional Daddy Folk.
0: Es farà la setmana vinent, de divendres a diumenge, a Estocolm. Ens n'informa des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
2: La trobada reunirà 42 grups i prop de 1.200 participants per mostrar la cultura popular catalana a la capital sueca. Eva Ribas hi participarà com a membre del cor de la Federació Catalana d'Entitats Corals, que farà 6 concerts durant tot el cap de setmana.
3: No t'imagines que hi ha tantes coses diferents de cultura catalana i en un cap de setmana, és que t'impregnes, clar, jo havia ballat molts anys a l'Esbart, d'ensaire de Palafrugell. Clar, és que ho veus tot, no? Els esbars, les castellers, tot.
2: També hi participaran els gegants de Palafrugell que celebren enguany el 30è aniversari de la colla, com destaca Miquel Muñiz.
4: Estem això molt emocionats de poder anar fins a Estocolm amb els gegants, representant el fet geganter de les comarques gironines i també el nostre poble. I això que ens fa molta il·lusió poder participar en aquest aplec internacional.
2: En els darrers mesos, la colla també ha participat en intercanvis a França, al País Basc i l'Aragó.
1: Són les 2:21 minuts, moment de passar als esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim amb futbol perquè el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venezia Julia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià, amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge, dia 16, a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal destacant el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
6: El jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
7: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé. La veritat que ha sigut una sorpresa per tots. I res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest matí ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: Per la seva banda, l'Espanyol també va perdre l'últim amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador Perico després del partit.
8: Jode, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo estropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso el tema del árbitro porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la liga y vamos a ir a por ello.
1: Qui també va perdre va ser l'Espanyol femení en un altre amistós també jugat ahir. Les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol pericú el va fer Natàlia Escot. Aquí escoltem.
9: Muy contenta, al final pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Més amistosos en aquest cas d'equips femenins per a aquesta tarda a les 6 Barça B, Europa en aquest cas a porta tancada, i a les 7 AM Espanyol B.
0: I el torneig d'històrics del futbol català, Badalona i Europa, jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el vuitè títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
10: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem dos dies de festa i ara els haurem de canviar, però bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, Europa i Sant Andreu van empatar a un i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscarà el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem precisament Nil Ruiz, porter dels Arlequinats.
11: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així, llavors sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort de parar el segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil. Competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra. Perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La penya ha anunciat el segon fitxatge de la temporada per a l'equip femení a la Lliga Challenge.
0: Si ahir confirmava la pivot nord-americana Alana Ros Micheus, avui ha estat el torn de l'aler catalana del Lima Horta Emma Trawali, que signa per una temporada.
1: I acabem amb ciclisme perquè avui s'acaba el Tour de França.
0: La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua setena a la general a 5 minuts i 5 segons de la nova líder, la neerlandesa Demi Vollering. S'ha imposat a Niça i arriba a l'última jornada amb 8 segons de marge sobre la polonesa Kasia Niewiadomo. Blasi, a més, es manté en la segona plaça de la classificació de joves a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Antonia Neidermayer.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
13: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
14: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
15: ¿A que sí?
14: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
13: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
16: Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
13: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
17: Impacto inminente!
13: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
18: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
19: ¿Cuánto tiempo?
20: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Northeastern Airlines.
13: A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció, sobreviure.
21: ¡Tiburón!
22: Todo va a salir bien.
15: Sabies que... El parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda. Cobreix en total 145 km quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
12: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que ha començat i avui estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen.
0: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
1: Repassem ara les altres notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
1: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
0: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3/6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
1: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
19: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta xafogó. Però una vegada al matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. A aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També el Pla de Lleida, les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment el Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
1: I per la seva banda, el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
0: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
1: I en successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
0: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres.

0: fenomen. L'eclipsi, això sí, si una cosa ha portat i està portant, és negoci. Per exemple, allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials i úniques la nit del 12 al 13 d'agost.
1: En localitzacions com la ciutat de Lleida o poblacions properes, els allotjaments han penjat el cartell de ple. L'increment de visitants s'ha notat molt en els preus. Passar la nit els dies 12 i 13 d'agost a la Plana de Lleida en un hotel costa 3 vegades més del que costaria habitualment a ple mes d'agost. Ens n'informa des de Lleida Televisió, Judit Montoy.
2: L'allau de visitants per veure l'eclipsi ha disparat el preu de l'estada a la capital del Segrià, on la majoria d'hotels ja han penjat el cartell de complet.
3: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipsi, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja havia de ser d'un 40%, en un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90% amb motiu de l'eclipsi.
2: Els allotjaments rurals de les poblacions properes també han notat l'increment de les reserves per a aquest fenomen astronòmic. És el cas del Mas Torre Roca i Tona, on ja ho tenen tot reservat des de fa un any.
4: La casa rural que tenim té 3 habitacions, és per 7 persones. Nosaltres ja fa un any que tenim la reserva feta per aquesta setmana de l'eclipse i són estrangers.
2: Anglaterra o Suïssa són algunes de les procedències dels turistes que s'allotjaran a la zona. Ara, totes les mirades estan posades en el temps, a la recerca d'una meteorologia que permeti gaudir plenament de l'espectacle.
0: Aquest fenomen de l'eclipsi del proper 12 d'agost també ha fet néixer iniciatives curioses i singulars. És el cas d'un fori pastisseria del Vendrell que ha creat unes postres exclusives inspirades en aquest fenomen astronòmic. Ens ho explica des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
5: El pastís creat al Vendrell té diferents capes que van en consonància amb tan magne esdeveniment, recreant la lluna, cobrint el sol. Ho explica la responsable de la pastisseria Passions, Míriam Esplugues.
6: El que se'ns va acudir és fer servir una galeta sablé que aboca aquest sol, després el farcim d'una marmelada que fem nosaltres amb préssec de l'Urdal, que representa una mica la lluminositat que s'eclipsarà, i a sobre hi hem posat el brownie, que és un brownie fet amb xocolata del 70% i a nous, i que a més ens dona aquesta textura que recorda una mica els cràters de la Lluna. I llavors el conjunt ens representa una mica aquest eclipsi més dolç.
5: Són unes postres exclusives de les quals se n'ha fet una edició limitada i que només es podran adquirir fins la setmana que ve.
6: Creiem que és una proposta molt xula, una manera d'acabar aquest sopar del dia de l'eclipsi recordant el moment que s'haurà viscut una estoneta abans.
5: Una creació que posarà el punt dolç a una jornada tan esperada per a molts.
0: I per la seva banda, el Servei Català de Trànsit ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i cap a Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost.
1: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit, un coll d'ampolla que obliga a preservar la màxima capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
7: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar aquesta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
8: El que ens preocupa més és l'AP7, quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
7: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre la 7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a 4 vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
8: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim 4 vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7.

0: peixet, la sortida de l'ampolla, la sortida de l'aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes quatre sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes quatre vàlvules, diguem-ho així, no? Quatre aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
1: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluïdesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
2: Veure aquest eclipsi també requerirà prendre algunes precaucions. Els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles.
3: De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartien 2 milions. Ens dona tots els detalls, Núria Parera.
4: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
5: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12-2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipsi, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
4: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar el sensor o l'objectiu.
6: Una càmera hem de pensar que són com els nostres ulls i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312-2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
4: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
2: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
3: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial, acompanyats en alguns casos de pedra calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, els 45,1 litres a l'Agredon o els 28,1 litres a la Seu d'Urgell. També hi va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
2: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un altre avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
3: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
2: Parlem ara del Plater, perquè el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions a aquesta eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
3: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
2: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries a aquest Plater. A les Terres de l'Ebre, per exemple, se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
3: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
7: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
3: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al plàter. Un cop també finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions.
2: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9 al quilòmetre 11 de la BV-3008 entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: Més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit a Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
3: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'ha pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
2: I encara més successos perquè els Mossos investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris, a Barcelona, segons ha confirmat la CN, de fonts policials. L'incident s'ha produït minuts abans de les 5 d'aquesta passada matinada al carrer d'Almansa i no consten ferits.
3: Precisament en aquest mateix carrer de Nou Barris va morir dijous passat un home per ferides d'arma blanca. Segons les primeres informacions, els Mossos no relacionen els dos fets i apunten que la batussa entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels integrants ha tret una arma de foc i ha efectuat diversos trets. Els participants de la baralla han fugit ràpidament i deixant abandonats dos vehicles a la zona.
2: Entrem ja en crònica local i comencem parlant de salut. Una estudiant de batxillerat gironina, la Irene Castro Ruiz, ha dedicat el seu treball de recerca a la síndrome de Leigh, una malaltia neurològica mitocondrial minoritària que pateix la seva cosina de 3 anys, la Martina.
3: Aquesta síndrome afecta el sistema nerviós central, fet que li pateix que tingui una manca d'energia que produeix grans dificultats per poder dur a terme qualsevol activitat del dia a dia. Ens donen tots els detalls des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
8: La Irene ha estudiat l'efecte que té l'equinoteràpia, que es tracta d'un ús complementari de cavalls, com animals que ajuden a millorar la salut física, emocional i social dels pacients. I com bé explicava a Televisió de Girona la Irene, aquest tipus de tractament pot tenir un paper molt important per la lluita contra malalties que afecten el sistema nerviós.
9: Bueno, el cavall produeix un moviment tridimensional que és el mateix que nosaltres fem quan caminem, llavors genera uns impulsos, activa doncs, el tronc i ens, doncs, això ajuda també doncs, a poder caminar millor.
8: Amb tot, el gran objectiu és poder donar visibilitat a aquesta malaltia minoritària que afecta la seva cosina Martina i també conscienciar sobre l'existència de tantes altres malalties mitocondrials que, en ser poc conegudes, a vegades costa trobar ajudes.
2: Seguim parlant de salut, en aquest cas de la cutània, perquè fer-se fotografies de la pell un cop l'any pot ajudar a detectar a temps possibles lesions.
3: És una de les recomanacions dels dermatòlegs davant l'augment sostingut dels casos de càncer de pell. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
10: El càncer de pell creix un 4% cada any i ja és el tumor més freqüent a Catalunya. Tot i això, més del 80% dels casos es podrien prevenir amb bons hàbits. Evitar el sol durant les hores centrals del dia, cobrir-se amb roba, barret i ulleres i fer servir crema de factor 50. La detecció precoç també és clau. Escoltem el dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, Alejandro Lobato.
11: El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. Jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i Per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no.
10: Cal consultar el metge davant d'una piga que canviï de forma, mida o color, que tingui les vores irregulars o si apareix una lesió nova i diferent de la resta.
2: Canviem ara de tema. Parlem d'agricultura. L'allotjament de turisme rural Mas Palou incorpora un ramat de cabres al seu projecte. Un dels aspectes més destacats d'aquests ramats és la seva contribució a la prevenció d'incendis. I és que en alimentar-se del sotabosc, les cabres ajuden a reduir la vegetació acumulada i a mantenir els espais forestals en millors condicions.
3: Segons expliquen els responsables, el ramat és capaç de netejar prop de 2.000 metres quadrats de terreny en només 4 dies. Des de Ràdio Vilafranca, Mireia Romeu.
12: Conèixer de prop la vida d'un ramat de cabres, descobrir la feina del pastor i tastar els formatges elaborats. Aquesta és la proposta del ramat Mas Palou al Pla del Penedès, una iniciativa que vol acostar la ramaderia extensiva a tots els públics a través d'una experiència en plena natura. Les visites permeten acompanyar el ramat durant una passejada pels terrenys de la finca, mentre els participants coneixen el funcionament del projecte i el dia a dia de la cura dels animals. L'activitat finalitza amb un maridatge de formatges artesans elaborats amb la llet de les cabres. L'activitat està pensada per tots els públics, des de famílies amb infants fins a persones interessades en la natura, el món rural o l'elaboració de productes artesans.
13: Nens de 3-4 anys s'ho passen pipa, no? Perquè de cop és tot un món que se'ls desperta, no? I que són petits pastors. Després han vingut gent més adulta, no? I és aquest punt de dir, ostres, el Penedès no només es fa vi, sinó que també hi ha animals, no? I que tenim una sort de viure on vivim.
12: Amb aquesta iniciativa, Mas Palou combina la divulgació, la producció artesanal i la gestió sostenible del territori, oferint una activitat adreçada tant a famílies com a qualsevol persona interessada a conèixer de prop el món de la ramaderia extensiva.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquesta nit passada al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica. Els...

0: Parrot i el quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'aquest dissabte ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: Són les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del Barça, que no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge dia 16 a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal han destacat el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
3: El jugador de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
4: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé. La veritat que ha sigut una sorpresa per tots. I res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest mateix ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: I per la seva banda, l'Espanyol també va perdre, en aquest cas, el seu darrer amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador perico després del partit.
5: Jode, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo estropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso, el tema del árbitro, porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la Liga y vamos a ir a por ello.
1: L'Espanyol femení, per la seva banda, també va perdre en un amistós jugat ahir. Les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol perico el va fer Natàlia Escot. Aquí escoltem.
6: Muy contenta. Al final, pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz. Y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Aquesta tarda tenim més amistosos de futbol femení a les 6 Barça B Europa, en aquest cas a porta tancada, i a les 7 AM Espanyol B.
0: I al torneig històrics del futbol català, Badalona i Europa jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el 8è títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
7: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem 2 dies de festa i ara els haurem de canviar, però bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, Europa i Sant Andreu van empatar a 1 i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscaran el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem Nil Ruiz, porter escapulat.
8: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així, llavors sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort de parar el segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil. Competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra, perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: I a banda de l'històrics, ahir dissabte de molts amistosos de pretemporada. Repassem els resultats.
0: Girona B i Barça Atlètic van empatar a 1. Peralada va quedar 1 i el Terrassa en va marcar 2, guanyant els de la capital de al Vallès Occidental. Fundació Grama 0, Manresa 0, Tona 0, Espanyol B també 0 en un altre empat, i Cornellà 1 i Cerdanyola 1, també un empat. En aquest cas, victòria del Mollerussa davant del Fraga, i el Sant Cristóbal Muntanyesa també van empatar 1, igual que van fer el Nàstic i el Girona. Precisament d'aquest partit escoltem a Xisco Campos, entrenador dels tarragonins.
9: Avui han donat una passa endavant i crec que vaig donar l'enhorabona perquè crec que era el que li donàvem l'estaf i ho han fet tal com l'hem demanat. Per tant, molt contents i feliços de seguir donant passes endavant que crec que és important en aquestes altures.
1: Per aquesta tarda encara hi haurà un parell més de partits de pretemporada. A les 7, Calafell, Fundació Grama, i a les 9, Olot, Sabadell. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dijous 6 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la cooperativa Moianès Sostenible impulsa comunitats energètiques per compartir energia entre les veïnes. El Museu Termàlia de Caldes estrena una audioguia sobre Manolo Hugué per enriquir la visita al museu. Compte enrere per l'eclipsi total de sol, tot el que cal saber per al 12 d'agost.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que el Moianès fa un pas més cap a la transició energètica amb un nou projecte d'autoconsum compartit. La cooperativa Moianès Sostenible impulsa 3 instal·lacions de plaques fotovoltaiques amb bateries a Moià, Castellcí, l'Estany i properament Calders, que permetran distribuir l'energia generada entre els veïns a través de comunitats energètiques locals. L'objectiu és oferir electricitat de proximitat a un preu de fix de 10 cèntims al kWh, i reduir així la dependència de les grans comercialitzadores. Però què és exactament una comunitat energètica? Ho explica el vicepresident de Moianès Sostenible, Josep Ramon Collado.
2: Nosaltres el que estem plantejant des de Moianès Sostenible és generar comunitats energètiques amb les que fem una instal·lació de producció i contra aquesta instal·lació de producció el que fem és que diferents socis puguin utilitzar aquesta energia. Uh-huh. És a dir, en comptes de que cada soci hagi de tenir les seves plaques a la seva teulada, tenim una instal·lació fotovoltaica i la comunitat energètica és la que la propietària de la instal·lació, i els socis de la cooperativa el que fan és comprar, participar en un percentatge d'aquesta producció. Uh-huh. De tal manera que la producció és local, la governança és local, perquè són membres de la cooperativa i la qui decideix és la cooperativa amb tots els seus socis, i els beneficis doncs es queden també a nivell local. Uh-huh. Cosa que, per exemple, amb els macroparcs el que passa és que t'ocupen territori i els beneficis van a parar tots a les multinacionals o als fons d'inversió. Uh-huh. És una diferència de model en el que nosaltres proposem una instal·lació compartida a nivell local i compartir l'energia que es produeix.
0: Les instal·lacions es faran a la coberta de l'antic gimnàs de Moià, a l'església de Castellcí, gràcies a un acord amb el bisbat, i en una finca particular a l'Estany. Paral·lelament, la cooperativa també començarà a gestionar l'energia produïda per diverses cobertes municipals de Calders, després de l'acord signat amb l'Ajuntament del municipi. Les persones interessades en aquesta nova comunitat energètica, com a requisit, només han de trobar-se dins d'un radi de màxim de 5 quilòmetres d'una de les instal·lacions. De fet, des de la cooperativa expliquen que el procés per sumar-s'hi és senzill i que no cal ni tan sols canviar de companyia elèctrica.
2: Cal afegir que no han de canviar de comercialitzadora. Eh? Uh-huh. Cada un pot tenir la comercialitzadora que tingui, no ha de canviar res. L'única cosa és que si un ciutadà, per exemple, decideix participar amb 2 kWh, doncs aquests 2 kWh, quan els gasti del que produeix la cooperativa, això li restaran de la factura de la seva comercialitzadora, tal com farien si tingués ell les plaques a la seva teulada. Uh-huh. És a dir, l'usuari, l'única cosa que ha de fer és fer-se soci de Moianès Sostenible, que són 50 euros per una sola vegada. Uh-huh. I a partir d'aquí, en el moment en què la teulada a la que se'l pugui assignar entra en producció, es reparteix en coeficients en funció de la demanda i a nivell administratiu no ha de fer res. Continua tenint la seva comercialitzadora que tingués abans, etc. És un procediment que per l'usuari és molt fàcil.
0: Les tres plantes fotovoltaiques produiran conjuntament prop de 180.000 kWh anuals. El projecte compta amb el finançament de l'IDAE i amb aportacions dels mateixos socis de la cooperativa, que defensen aquest model com una alternativa perquè la producció i els beneficis de l'energia renovable es quedin al territori. El Museu Termàlia de Caldes de Montbui incorpora una nova audioguia dedicada a l'escultor i pintor Manolo Huguer. El nou recurs gratuït permet descobrir la vida i l'obra de l'artista, la seva estada a la Vila Termal i també la relació que va mantenir amb Pablo Picasso. L'audioguia forma part del programa Visit Museu, impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat per complementar la visita als museus catalans amb continguts digitals. El recorregut consta de 17 pistes i té una durada aproximada de 30 minuts. Es pot escoltar tant des de l'aplicació com a les tauletes disponibles al mateix museu. Està disponible en català, castellà, anglès i francès i pròximament també s'incorporarà una versió en llengua de signes catalana. L'objectiu és facilitar una visita més completa i accessible, oferint informació sobre la trajectòria de Manolo Huguer i les peces més destacades que conserva Termàlia. Termàlia és el principal espai públic dedicat a l'artista i acull el fons Mas Manolo, la col·lecció pública més important de l'artista, a més d'un destacat conjunt de ceràmiques, litografies i dibuixos de Pablo Picasso. Tres infants saharauis passen aquest estiu a Caldes de Montbui gràcies al programa Vacances en Pau. Durant 2 mesos conviuen amb famílies d'acollida de la Vila Termal, lluny de les altes temperatures dels campaments de persones refugiades del Tindouf, Algèria. El projecte, coordinat per l'entitat Caldes Solidària i amb el suport de l'Ajuntament, va començar a principis de juliol amb l'arribada dels infants i durant aquestes setmanes han participat en casals d'estiu, entre d'altres activitats amb la família d'acollida, però també aprofiten l'estada per fer revisions mèdiques. El responsable del programa, Ignasi Altimir, explica que aquestes estades tenen un doble objectiu: millorar la salut dels infants i alhora donar a conèixer la realitat del poble saharaui.
3: Quan arriben aquí se'ls dona una targeta sanitària com les nostres i se'ls fa la revisió, que no s'hagi de per fer els ells, si se'ls ha de fer qualsevol tractament, vacunacions, el normal que es fa amb nens d'aquestes edats, de 10, 11, 12 anys, i que estiguin, bueno, mínimament bé. També serveix per poder fer una bona dieta alimentícia, variada, rica en vitamines, fruites, verdures i peix i carn fresca, no? I després, bueno, la qüestió del tema de polític, de reivindicatiu, de fer veure, no?, que realment cada any han de vindre tots aquests nens sortint dels campaments que tenen unes temperatures de 50 graus en llocs, un lloc molt inhòspit per viure, i que, bueno, que estan reivindicant el seu dret a poder viure en el seu país.
0: Cada estiu, prop de 240 infants saharauis entre 8 i 12 anys passen els mesos de juliol i agost amb famílies catalanes. L'objectiu és allunyar-los temporalment de les condicions extremes dels campaments, però també crear vincles entre les famílies acollidores i els infants. És el cas d'en Joan Atmetller, que explica que l'arribada del nen que acullen s'ha convertit en una cita esperada cada estiu.
4: És on ja l'esperem durant tot l'hivern. Ens enviem els missatges amb la família i també no sabem exactament quin dia arriben, normalment arriben a principis de juliol, però hi ha vegades que retrasen per temes de burocràcia. I després passem tot l'estiu amb ell i després l'estiu passa molt ràpid i després de seguida torna a arribar a l'hivern i tornem a esperar-lo. Però aquest any crec que és l'últim que tenim i estem una mica tristots per això. Doncs perquè no es poden venir fins a una certa edat els nens. Llavors, suposo que l'any que ve mirarem de quines opcions més tenim, no?
5: Vale.
4: Molt bé, doncs perquè ens fa... Veiem que és una il·lusió mútua que tens amb aquest nen que tens d'acollida. Al principi sembla que sigui una mica estrany, però es fa meu més de la família molt ràpid. I és molt fàcil, molt ràpid, i a més des de l'Ajuntament, des de Caldes Solidària, que també soc membre, fan una tasca, bueno, fem una tasca que tot sigui molt fàcil.
0: Ara als tres infants els hi toca gaudir del que queda d'estiu amb les seves famílies d'acollida fins a principis de setembre, quan tornaran als campaments de Tindouf. Amb Vacances en Pau, més enllà de l'acollida, també es vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat que viu el poble saharaui des de fa gairebé mig segle. La Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines manté aquest mes d'agost la seva programació d'activitats familiars amb un cicle de tallers adreçats a infants i famílies. Les activitats es faran cada dimecres a 5:45 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca. Aquest passat dimarts 5 d'agost es va fer el primer taller per elaborar parasols per protegir-se durant els viatges en cotxe. El programa continuarà el 12 d'agost amb un taller de vaixells de vela, el dia 19 amb la construcció d'una gavina voladora i el 26 d'agost amb una activitat de pintura amb aquarel·la. La programació es tancarà el 2 de setembre amb un taller de ioga i moviment en família adreçats a infants i a partir de 4 anys. Tots els tallers són gratuïts i oberts al públic, sense inscripció prèvia excepte el de ioga, que cal reservar plaça a través de la biblioteca. Aquesta tarda hem estat pendents del temps per la previsió de tempestes intenses. A Sant Feliu ha plogut i ha fet molt vent, que ha tombat les tanques de les obres de la plaça sense causar danys, però no hi ha hagut altres incidències destacables al nostre territori. I abans de fer un repàs a l'agenda cultural d'aquest cap de setmana, anem a parlar de l'eclipsi que tindrà lloc el pròxim 12 d'agost. És per això que saludem abans d'hora el nostre home del temps, perquè ens refresqui la memòria sobre què portar, des d'on veure'l i ens doni les últimes informacions. Bona tarda, Pep Acosta.
5: Hola, què tal? Una salutació a tots la gent que fa possible el programa. També una salutació a tota la gent que ens escolta. Què tal? Com esteu? Estic aquí per explicar les últimes informacions sobre l'eclipsi que tindrem ben aviat a casa nostra. Última informació, hem fet unes quantes informacions d'aquest eclipsi i avui serà l'última. Per què serà l'última? Doncs perquè el tenim aquí. D'aquí a només 13 dies ja tindrem aquest eclipsi total de sol a casa nostra. És un fet únic, és un fet extraordinari i és un fet que heu de veure sí o sí. Només dues dades per entendre el fenomen que tindrem astronòmic d'aquí pocs dies. L'últim eclipsi total de Sol a Catalunya va ser el 1905. És a dir, no hi ha cap persona viva que l'hagi vist. I el proper serà el 2180. És a dir, cap persona dels que estem ara vivint, viurà a l'any 2180. Per tant, som uns privilegiats de poder veure aquest eclipsi total de sol el dia 12 d'agost. I després del 2180 no n'hi tornarà a veure un altre fins a 2433. Per tant, s'ha de veure sí o sí aquest eclipsi total de sol, que estic molt emocionat, començo a estar molt emocionat per poder-ho veure d'aquí pocs dies. I molt nerviós, començo a estar bastant nerviós. Anem a fer un resum de tota la informació i afegirem alguna cosa més. Quan serà l'eclipsi? El dia 12 d'agost, al voltant de 9:45 de la nit. Serà total, aquesta hora serà total. Quant durarà la totalitat? Depèn del punt on el mirem, pot durar entre mig minut, un minut i mig, això el temps que durarà màxim, o sigui, que el sol està tapat per la lluna. Recordem que serà això, un eclipsi total de sol, la lluna taparà el sol totalment durant mig minut, un minut i mig, depèn de la zona. On ens hem de posar? A un lloc amb vistes a l'oest, que no tinguem edificis ni muntanyes, que no cap element que ens impedeixi aquesta vista cap a l'oest. El sol ja estarà bastant baix i, per tant, és imprescindible això, que es pugui veure el sol. Aneu aquests dies observant el sol més o menys a 9:45, entre 2 i 9:45, on està, i si el veieu a aquesta hora, ja el podeu veure l'eclipsi d'aquí a pocs dies. Aneu observant aquests dies el sol a aquella hora. A on es veurà de Catalunya? Les ciutats més importants són Lleida, Tarragona, però n'hi ha moltes més, Valls, Reus, totes les Terres de l'Ebre. A partir de una tercera part de Catalunya, més o menys, serà total aquest eclipsi de sol. Si esteu fora de Catalunya, atenció, hi ha ciutats molt importants a l'estat espanyol que es pot veure. La Coruña, Lugo, Oviedo, Bilbao, Burgos, Valladolid, Mallorca, Guadalajara i un llarg, etc. Són ciutats molt importants, capitals molt importants, que totes ja tenen el seu punt habilitat per poder veure aquest eclipsi total de sol. Penseu una cosa, només es veurà aquí, a la Península Ibèrica, No es veurà enlloc més d'Europa. D'aquí a la llau de visitants que hi haurà, perquè serà impressionant la llau de gent que vindrà aquell dia. La seguretat, molt important, les ulleres de sol, les ulleres per mirar el sol, han d'estar homologades amb la llei ISO 12-13-1-2-2, 12.312-2, molt important portar aquestes ulleres de sol. Pot provocar grans danys si no es mira amb aquestes ulleres. Per tant, molta precaució a l'hora de mirar aquest fenomen astronòmic. Més coses de seguretat, més coses importants, més coses per recordar aquell dia. Aneu amb antelació. Com he dit abans, hi haurà un moviment impressionant de gent. Es calcula que milions de persones aniran a veure aquest fenomen. Aneu amb antelació. Vies per evitar la P7, que és la via que tothom agafarà. Podeu agafar la C25, que és l'eix transversal, l'A2 o l'AP2. Depèn d'on aneu. Si aneu cap a les Terres de l'Ebre és més difícil agafar la P7. Però si aneu cap a Lleida, cap a Saragossa, zones pròximes, podeu agafar l'A2, l'AP2, i així us estalvieu el gran bus que es preveu a l'AP7, que serà realment històric l'embús que es preveu aquell dia a l'AP7. Tot això com a norma, com a consell de seguretat. Aneu també a llocs habilitats. Jo aconsello anar a llocs habilitats. Si us fiqueu en alguna pàgina web, en veureu molts. Jo us en diré dos només, que he vist que encara hi ha places disponibles. A Reus n'hi ha un d'habilitat. A Reus hi ha aparcaments i podeu aparcar allà i us podeu apuntar. I també les Borges Blanques, que també he vist que encara hi ha places, també hi ha aparcaments, us apunteu, és gratuït, i us donen les ulleres, a més, recolliu les ulleres, i aneu en allà aquests punts. Aquests dos punts encara s'hi pot apuntar i hi ha places lliures. Veureu que hi ha llocs que les places no estan lliures, hi ha molts punts habilitats, també podeu anar a punts que no són habilitats, però estigueu segurs que el sol el podeu veure i no aparqueu en zones que puguin obstaculitzar altres vehicles. Tot això de seguretat també serà molt, molt important aquell dia. El Servei Català de Trànsit està organitzant un dia molt especial amb un gran desplegament de trànsit aquell dia, amb un gran desplegament també de policies i moltes altres coses. A part de l'eclipse, si aneu uns quants dies abans, a qualsevol punt d'aquests, ja veureu que fan molts tallers, moltes conferències, hi ha moltes activitats per fer els dies abans d'aquest gran fenomen. Jo també us animo que hi aneu, perquè segur que serà tot molt i molt interessant. I poca cosa més, només em queda això, gaudiu d'aquest dia. Jo espero moltes ganes i segur que molta, molta gent espera moltes ganes. Però abans de marxar, sens dubte l'element estrella també d'aquell dia, el temps. Ara mateix, amb els mapes a mà, queda molt, però ja començo a veure els primers indicis, els primers mapes a mà, indica que el veurem. El veurem perfectament un dia de sol. Potser cap al nord de la Península Ibèrica hi pot haver algun núvol que dificulti una mica la visió, però en principi Catalunya, a 13 dies vista, repeteixo, no hi hauria problemes per veure perfectament aquest eclipsi total de sol. Aniré informant els pròxims dies, però mira que ha fet dies de bo, que aquest estiu. Ojalà també duri la bonança meteorològica i ens deixi veure perfectament aquest eclipsi el dia 12. I fins aquí la informació relacionada amb aquest gran fenomen astronòmic que tindrem d'aquí pocs dies. Segur que deixo moltes coses, però entreu a qualsevol pàgina web, a qualsevol diari, sobretot informacions oficials, que és molt important, I això, a gaudir d'aquest dia que serà històric a les nostres vides. Moltes gràcies, adeu.
1: L'agenda.
0: I ara sí, anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. A Caldes de Montbui continua la segona edició del Sonateca, aquest cop al restaurant El Diamant, la cuina del Robert, amb un concert del grup Ginestai, que us oferirà rock i fusió a les 9 del vespre. Anem cap a Bigues i Riells del Fai, perquè des d'avui, dia 6 i fins al 9 d'agost, teniu la festa major de Riells del Fai i anem a conèixer algunes de les activitats que s'hi faran. Per començar, avui mateix, a 9:45, teniu el pregó de festa major a la pista poliesportiva i una hora més tard teniu una passejada nocturna. Ja divendres, dia 7, teniu el vermut de festa major a 2:45 a la plaça de Riells del Fai i al vespre, a les 8, teniu l'acte sacramental i els versots. I a continuació, el correfoc i el ball de la Lloba. Per acabar la nit, concert a la pista poliesportiva amb rudimentari i sessió de DJ Grau. El dissabte teniu una gimcama familiar a 11:45 a la plaça de Riells del Fai i de 6 de la tarda a 9 del vespre teniu les Olimpiades Rurals a l'aparcament de Cala Maria. I si voleu sopar i una mica de musiqueta, a la pista poliesportiva a partir de 9:45 teniu el sopar i després concerts amb Sarcasmo i Spotify Flight. I ja diumenge, últim dia de la festa major, a la tarda teniu Cercavila amb els Capgrossos i els Gegants, un concert amb l'Orquestra Nova de Blanes, espectacle de cos i ball de festa major amb l'orquestra. Això sí, podeu consultar la resta d'activitats al programa que trobareu al web de l'Ajuntament. I per acabar aquesta agenda anem cap al Moianès. Comencem per Moià, perquè també arriba la festa major, però us avançarem tan sols una o algunes de les activitats i ja dilluns tornarem amb la programació sencera per descobrir tot el que podeu fer. Per ara, informar-vos que durant tot el cap de setmana hi ha activitats per totes les edats i tots els gustos i que el diumenge, dia 9, a les 10 de la nit hi ha el pregó de festa major amb la Manuela Vilaseca i després podeu continuar amb el tardeig que haurà començat a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Sebastià. I seguim a Mollà perquè avui a les 7 de la tarda, al peu del campanar, en el marc del 43è Festival Internacional de Música Francesc Vinyes, teniu concert de l'orquestra i cor del campus musical Joventuts Musicals de Mollà titulat Diàleg amb el campanar. El divendres, al Parc Municipal de Mollà, a les 7 de la tarda, teniu espectacle familiar de màgia i amb Impossible, a càrrec d'Eduard Joanola. I anem a dissabte, també dins del 43è Festival Internacional de Música, aquest cop a l'Auditori Sant Josep, a les 8 del vespre, hi haurà un homenatge a Pau Casal, amb trios i grup de violoncels. I per tancar amb Mollà, diumenge a les 5 de la tarda, a les faixes podreu gaudir de Jacint Codina, concert per a piano i orquestra. Que pels qui no ho sabeu, Jacint Codina va néixer a Mollà a finals del segle XVIII i va compondre el primer concert per piano i orquestra que es va escriure a Espanya. I ara anem cap a l'Estany perquè, com ja us vam avançar en aquest informatiu, el festival Stagnum ja ha arribat a l'Estany. I dissabte a les 10 de la nit hi haurà actuació del pianista Adolf Pla interpretant a Frederic Mompou.
1: El temps.
0: I ara sí, per acabar el programa d'avui, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana. Abans, però, anem a fer un cop d'ull a les temperatures actuals. A Sant Feliu de Codines tenim 23 graus, a Caldes de Montbui la temperatura és de 26, a Bigues i Riells del Fai tenim 25 graus, a Mollà baixem fins als 22 i a Castellterçol també tenim 22 graus. A tot arreu està plovent i, de fet, hi ha un avís per pluges intenses i tempesta elèctrica pràcticament a tots els nostres municipis avui la tarda. Però no obstant això, ara sí anem a fer la previsió meteorològica pel cap de setmana, per saber quin temps tindrem, perquè tal com avisen els mapes actuals, per ara la pluja serà només avui dijous, així que anem a veure què ens depararà el divendres, on els mapes indiquen que pot haver-hi algun ruixat al nostre territori, però acabarà dominant el sol a partir de la tarda, això sí, amb alguns núvols poc importants, però sense risc de pluja. Les temperatures tornaran a pujar, amb màximes que rondaran els 33 graus a Caldes de Montbui, els 32 a Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai, i prop dels 30 o 31 graus al Moianès. De cara a dissabte parlem d'una jornada de sol a tot el nostre territori, potser amb algun núvol, però que no portarà precipitacions. La calor continuarà sent la protagonista, amb màximes molt similars a les de divendres i una sensació de xafogor, especialment durant les hores centrals del dia. I acabem el cap de setmana amb un diumenge que mantindrà la mateixa dinàmica. El sol tornarà a imposar-se la major part de la jornada amb algun interval de núvols a la tarda, però sense canvis destacables. Les temperatures es mantindran elevades, amb màximes d'entre 32 i 34 graus al Vallès Oriental, oriental i al voltant dels 30 graus al Moianès, mentre que les mínimes es mouran entre els 18 i els 21 graus. En definitiva, un cap de setmana estiuenc ideal per fer activitats a l'aire lliure, però amb la recomanació, com sempre, de protegir-se del sol, evitar les hores de màxima calor i hidratar-se sovint. Així que gaudiu del cap de setmana. I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings afronten les últimes reserves abans del fenomen amb una ocupació d'entorn del 95%. A la Plana de Lleida, en canvi, alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple i l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. L'arribada de milers de persones també obligarà a reforçar la mobilitat. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial amb especial atenció a l'AP7, sobretot a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentra un dels principals punts de congestió previstos. I davant d'aquest fenomen, que es podrà veure durant poc més d'un minut, els experts insisteixen en la seguretat. No s'ha de mirar mai directament el sol sense protecció adequada perquè pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar les ulleres específiques i homologades i extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. I hem de parlar del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars, i més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. I parlem del temps, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3/6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. A més, els agents rurals mantenen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori. Precisament sobre aquest temps, ahir ja va haver aquestes tempestes i el Parc Nacional d'Aigüestortes ha tancat el pàrquing del Prat de Pierró a l'accés de l'espai natural pel municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, per les afectacions causades per una allau de terra i pedres al barranc del Pui de Linyà durant el temporal d'ahir dissabte. S'estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a demà dilluns. I parlem dels esports, i és que el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venezia.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies, que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings afronten les últimes reserves abans del fenomen amb una ocupació d'entorn del 95%. I a la Plana de Lleida, en canvi, alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple i l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. I és que l'arribada de milers de persones també obligarà a reforçar la mobilitat. Precisament des del Servei Català de Trànsit s'ha preparat un dispositiu especial, amb especial atenció a l'AP7, sobretot a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentrarà un dels principals punts de congestió previstos. Davant d'aquest fenomen, que es podrà veure durant poc més d'un minut, els experts insisteixen en la seguretat. No s'ha de mirar mai directament al sol sense protecció adequada, perquè pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar ulleres específiques i homologades i extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. I parlem del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que havia de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. D'aquestes més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars i més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. Ara, un cop revisades després i que s'hagi tornat a aplicar en aquest Plater, hi haurà un segon període d'al·legacions. I parlem en plana internacional, i és que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit avui que el rebutja el pla per a Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, anunciat el juliol. Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no es retirarà de la franja fins que asseguren que Hamas sigui totalment desarmat. A finals de juliol, Trump va anunciar un acord amb Hamas i tots els altres grups armats a Gaza per al seu desarmament complet. I parlem en successos, i és que el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I també els Mossos d'Esquadra investiguen un...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings afronten les últimes reserves amb una ocupació d'entorn del 95%. I a la plana de Lleida, l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. I si aquesta arribada de milers de persones també obligarà a reforçar la mobilitat, el Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial, amb especial atenció sobretot a l'AP7, sobretot a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentrarà un dels principals punts de congestió previstos. I parlem del temps i parlem que el Servei Meteorològic de Catalunya manté avui activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Tarragona, de Barcelona, Girona i l'Empordà. Precisament, moment de revisar la situació meteorològica. Marc Jaureguizar.
2: Les darreres hores del matí i primeres hores de la tarda hem anat tinguent ruixats sorpresa que han anat afectant a diverses comarques, sobretot, per exemple, al Baix Penedès. Amb un migdia que ha tornat a fer calor, molta calor, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, on hem arribat als 40 graus a Castelló d'Empúries i per sobre els 39 a la Bisbal d'Empordà. Amb una tarda que hem anat tinguent ruixats, sobretot afectant al Pirineu, el gruix de les precipitacions arribaran de cara a les properes hores i afectaran, sobretot, al Pirineu més occidental. Demà dilluns començarem la jornada amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la franja de Ponent. I, de fet, a primeríssimes hores no descartem que pugui aparèixer algun ruixat que pugui anar acompanyat de tempesta i que afecti sobretot al massís dels Ports i també a la Serra del Montsià. Durant la jornada tindrem el pas de molta nuvolositat i a la tarda ens arribaran moltes més precipitacions que afectaran el Pirineu Occidental i una altra vegada a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que continuarà ben intensa a les hores centrals del dia.
1: I en plana internacional, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit aquest diumenge que rebutja el pla per a Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, anunciat al juliol. Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no es retirarà de la franja fins que, asseguren, Hamas sigui totalment desarmat. Recordem que a finals de juliol Trump va anunciar un acord amb Hamas i tots els altres grups armats de Gaza per al seu...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dijous 6 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la cooperativa Moianès Sostenible impulsa comunitats energètiques per compartir energia entre les veïnes. El Museu Termàlia de Caldes estrena una audioguia sobre Manolo Huguer per enriquir la visita al museu. Compte enrere per l'eclipsi total de sol, tot el que cal saber per al 12 d'agost.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que el Moianès fa un pas més cap a la transició energètica amb un nou projecte d'autoconsum compartit. La cooperativa Moianès Sostenible impulsa 3 instal·lacions de plaques fotovoltaiques amb bateries a Moià, Castellcí, l'Estany i properament Calders, que permetran distribuir l'energia generada entre els veïns a través de comunitats energètiques locals. L'objectiu és oferir electricitat de proximitat a un preu de fix de 10 cèntims al kilowatt-hora i reduir així la dependència de les grans comercialitzadores. Però què és exactament una comunitat energètica? Ho explica el vicepresident de Moianès Sostenible, Josep Ramon Collado.
2: Nosaltres el que estem plantejant des de Moianès Sostenible és generar comunitats energètiques amb les que fem una instal·lació de producció i contra aquesta instal·lació de producció el que fem és que diferents socis puguin utilitzar aquesta energia. És a dir, en comptes de que cada soci hagi de tenir les seves plaques a la seva teulada, tenim una instal·lació fotovoltaica i la comunitat energètica és la que la propietària de la instal·lació, i els socis de la cooperativa el que fan és comprar, participar en un percentatge d'aquesta producció. De tal manera que la producció és local, la governança és local, perquè són membres de la cooperativa, i la qui decideix és la cooperativa amb tots els seus socis, i els beneficis doncs es queden també a nivell local. Cosa que, per exemple, amb els macroparcs el que passa és que t'ocupen territori i els beneficis van a parar tots a les multinacionals o als fons d'inversió. És una diferència de model en el que a nivell nosaltres proposem una instal·lació compartida a nivell local i compartir l'energia que es produeix.
0: Les instal·lacions es faran a la coberta de l'antic gimnàs de Moià, a l'església de Castellcí, gràcies a un acord amb el bisbat, i en una finca particular a l'Estany. Paral·lelament, la cooperativa també començarà a gestionar l'energia produïda per diverses cobertes municipals de Calders, després de l'acord signat amb l'Ajuntament del municipi. Les persones interessades en aquesta nova comunitat energètica, com a requisit, només han de trobar-se dins d'un radi de màxim de 5 quilòmetres d'una de les instal·lacions. De fet, des de la cooperativa expliquen que el procés per sumar-s'hi és senzill i que no cal ni tan sols canviar de companyia elèctrica.
2: Cal afegir que no han de canviar de comercialitzadora. Cada un pot tenir la comercialitzadora que tingui, no ha de canviar res. L'única cosa és que si un ciutadà, per exemple, decideix participar amb 2 kWh, doncs aquests 2 kWh, quan els gasti del que produeix la cooperativa, això li restaran de la factura de la seva comercialitzadora, tal com farien si tingués ell les plaques a la seva teulada. És a dir, l'usuari l'única cosa que ha de fer és fer-se soci de Moianès Sostenible, que són 50 euros per una sola vegada, i a partir d'aquí, en el moment en què la seva teulada, la teulada a la que se'l pugui assignar, entra en producció, es reparteix amb coeficients en funció de la demanda i a nivell administratiu no ha de fer res. Continua tenint la seva comercialitzadora que tingués abans, etc. És un procediment que per l'usuari és molt fàcil.
0: Les tres plantes fotovoltaiques produiran conjuntament prop de 180.000 kWh anuals. El projecte compta amb el finançament de l'IDAE i amb aportacions dels mateixos socis de la cooperativa, que defensen aquest model com una alternativa perquè la producció i els beneficis de l'energia renovable es quedin al territori. El Museu Termàlia de Caldes de Montbui incorpora una nova audioguia dedicada a l'escultor i pintor Manolo Hugué. El nou recurs gratuït permet descobrir la vida i l'obra de l'artista, la seva estada a la Vila Termal i també la relació que va mantenir amb Pablo Picasso. L'audioguia forma part del programa Visit Museu, impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat per complementar la visita als museus catalans amb continguts digitals. El recorregut consta de 17 pistes i té una durada aproximada de 30 minuts. Es pot escoltar tant des de l'aplicació com a les tauletes disponibles al mateix museu. Està disponible en català, castellà, anglès i francès i pròximament també s'incorporarà una versió en llengua de signes catalana. L'objectiu és facilitar una visita més completa i accessible, oferint informació sobre la trajectòria de Manolo Hugué i les peces més destacades que conserva Termàlia. Termàlia és el principal espai públic dedicat a l'artista i acull el fons Mas Manolo, la col·lecció pública més important de l'artista, a més d'un destacat conjunt de ceràmiques, litografies i dibuixos de Pablo Picasso. Tres infants saharauis passen aquest estiu a Caldes de Montbui gràcies al programa Vacances en Pau. Durant 2 mesos conviuen amb famílies d'acollida de la Vila Termal, lluny de les altes temperatures dels campaments de persones refugiades del Tindouf, Algèria. El projecte, coordinat per l'entitat Caldes Solidària i amb el suport de l'Ajuntament, va començar a principis de juliol amb l'arribada dels infants.

0: de fer veure, no?, que realment cada any han de vindre tots aquests nens sortint dels campaments que tenen unes temperatures de 50 graus en llocs, un lloc molt inhòspit per viure, i que, bueno, que estan reivindicant el seu dret a poder tindre, poder viure en el seu país.
1: Cada estiu, prop de 240 infants saharauis entre 8 i 12 anys passen els mesos de juliol i agost amb famílies catalanes. L'objectiu és allunyar-los temporalment de les condicions extremes dels campaments, però també crear vincles entre les famílies acollidores i els infants. És el cas d'en Joan Ametller, que explica que l'arribada del nen que acullen s'ha convertit en una cita esperada cada estiu.
2: És on ja l'esperem durant tot l'hivern, ens enviem els missatges amb la família i també no sabem exactament quin dia arriben, normalment arriben a principis de juliol, però hi ha vegades que es retrasen per temes de burocràcia. I després passem tot l'estiu amb ell, i després l'estiu passa molt ràpid, i després de seguida torna a arribar l'hivern i tornem a esperar-lo. Però aquest any crec que és l'últim que tenim, i estem una mica tristots per això. Doncs perquè no es poden venir fins a una certa edat els nens. Llavors, suposo que l'any que ve mirarem de quines opcions més tenim, no?
3: Vale.
2: Molt bé, doncs perquè ens fa... Veiem que és una il·lusió mútua que tens amb aquest nen que tens acollida. Al principi sembla que sigui una mica estrany, però es fa meu un mes de la família molt ràpid. I és molt fàcil, molt ràpid, i a més des de l'Ajuntament, des de Caldes Solidària, que també soc membre, fem una tasca que tot sigui molt fàcil.
1: Ara als tres infants els hi toca gaudir del que queda d'estiu amb les seves famílies d'acollida fins a principis de setembre, quan tornaran als campaments de Tindouf. Amb Vacances en Pau, més enllà de l'acollida, també es vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat que viu el poble saharaui des de fa gairebé mig segle. La Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines manté aquest mes d'agost la seva programació d'activitats familiars amb un cicle de tallers adreçats a infants i famílies. Les activitats es faran cada dimecres a 6:15 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca. Aquest passat dimarts 5 d'agost es va fer el primer taller per elaborar parasols per protegir-se durant els viatges en cotxe. El programa continuarà el 12 d'agost amb un taller de vaixells de vela, el dia 19 amb la construcció d'una gavina voladora i el 26 d'agost amb una activitat de pintura amb aquarel·la. La programació es tancarà el 2 de setembre amb un taller de ioga i moviment en família adreçats a infants i a partir de 4 anys. Tots els tallers són gratuïts i oberts al públic, sense inscripció prèvia excepte el de ioga, que cal reservar plaça a través de la biblioteca. Aquesta tarda hem estat pendents del temps per la previsió de tempestes intenses. A Sant Feliu ha plogut i ha fet molt vent, que ha tombat les tanques de les obres de la plaça sense causar danys, però no hi ha hagut altres incidències destacables al nostre territori. I abans de fer un repàs a l'agenda cultural d'aquest cap de setmana, anem a parlar de l'eclipsi que tindrà lloc el pròxim 12 d'agost. És per això que saludem abans d'hora el nostre home del temps, perquè ens refresqui la memòria sobre què portar, des d'on veure'l i ens doni les últimes informacions. Bona tarda, Pep Acosta.
4: Hola, què tal? Una salutació a tots la gent que fa possible el programa. També una salutació a tota la gent que ens escolta. Què tal? Com esteu? Estic aquí per explicar les últimes informacions sobre l'eclipsi que tindrem ben aviat a casa nostra. Última informació, hem fet unes quantes informacions d'aquest eclipsi i avui serà l'última. Per què serà l'última? Doncs perquè el tenim aquí. D'aquí a només 13 dies ja tindrem aquest eclipsi total de sol a casa nostra. És un fet únic, és un fet extraordinari i és un fet que heu de veure sí o sí. Només dues dades per entendre el fenomen que tindrem astronòmic d'aquí pocs dies. L'últim eclipsi total de Sol a Catalunya va ser el 1905. És a dir, no hi ha cap persona viva que l'hagi vist. I el proper serà el 2180. És a dir, cap persona de les que estem ara vivint, viurà a l'any 2180. Per tant, som uns privilegiats de poder veure aquest eclipsi total de sol el dia 12.

0: d'agost. I després, el 2180, no n'hi tornarà a haver una altra fins a 2433. Per tant, s'ha de veure sí o sí aquest eclipse total de sol, que estic molt emocionat, començo a estar molt emocionat per poder-ho veure d'aquí pocs dies. I molt nerviós, molt nerviós. Començo a estar bastant nerviós. Anem a fer un resum de tota la informació i afegirem alguna cosa més. Quan serà l'eclipse? El dia 12 d'agost, al voltant de 9:45 de la nit. Serà total, aquesta hora serà total. Quan durarà la totalitat? Depèn del punt on el mirem. Pot durar entre mig minut, un minut i mig. Això és el temps que durarà màxim, eh? O sigui, el sol està tapat per la lluna. Recordem que serà això, un eclipse total de sol. La lluna taparà el sol totalment durant mig minut, un minut i mig, depèn de la zona. On ens hem de posar? A un lloc amb vistes a l'oest, que no tinguem edificis ni muntanyes, que no cap element que ens impedeixi aquesta vista cap a l'oest. El sol ja estarà bastant baix i, per tant, és imprescindible això, que es pugui veure el sol. Aneu aquests dies observant el sol més o menys a 9:45, entre 2 i 9:45, a on està, i si el veieu a aquesta hora, ja el podeu veure l'eclipse d'aquí a pocs dies. Eh? Aneu observant aquests dies el sol a aquella hora. A on es veurà la Catalunya? Les ciutats més importants són Lleida, Tarragona, però hi ha moltes més, eh? Valls, Reus, totes les Terres de l'Ebre. A partir una tercera part de Catalunya, més o menys, serà total aquest eclipse de sol. Si esteu fora de Catalunya, atenció, hi ha ciutats molt importants a l'estat espanyol que es pot veure. La Corunya, Lugo, Oviedo, Bilbao, Burgos, Valladolid, Mallorca, Guadalajara i un llarg, etc. Són ciutats molt importants, capitals molt importants, que totes ja tenen el seu punt habilitat per poder veure aquest eclipse total de sol. Penseu una cosa, només es veurà aquí, a la Península Ibèrica, eh? No es veurà enlloc més d'Europa. D'aquí a la llau de visitants que hi haurà, perquè serà impressionant la llau de gent que vindrà aquell dia. La seguretat, molt important, les ulleres de sol, les ulleres per mirar el sol, han d'estar homologades amb la llei ISO 12-13-1-2-2, 12.312-2, molt important portar aquestes ulleres de sol. Pot provocar grans danys si no es mira amb aquestes ulleres. Per tant, molta precaució a l'hora de mirar aquest fenomen astronòmic. Més coses de seguretat, més coses importants, més coses per recordar aquell dia. Aneu amb antelació. Com he dit abans, hi haurà un moviment impressionant de gent. Es calcula que milions de persones aniran a veure aquest fenomen. Aneu amb antelació. Vies per evitar la P7, que és la via que tothom agafarà. Podeu agafar la C25, que és l'eix transversal, l'A2 o l'AP2. Depèn d'on aneu. Si aneu cap a les Terres de l'Ebre, és més difícil no agafar la P7. Però si aneu cap a Lleida, cap a Saragossa, zones pròximes, podeu agafar l'A2, l'AP2, i així us estalvieu el gran bus que es preveu a l'AP7, que serà realment històric l'embús que es preveu aquell dia a l'AP7. Tot això com a norma, com a consell de seguretat. Aneu també a llocs habilitats. Jo aconsello anar a llocs habilitats. Si us fiqueu en alguna pàgina web, en veureu molts. Jo us en diré dos només, que he vist que encara hi ha places disponibles. A Reus, n'hi ha un d'habilitat, a Reus. Hi ha aparcaments i podeu aparcar allà i us podeu apuntar. I també les Borges Blanques, que també he vist que encara hi ha places, també hi ha aparcaments, us apunteu, és gratuït, i us donen unes ulleres, a més, recolliu les ulleres, i aneu en allà aquests punts. Aquests dos punts encara s'hi pot apuntar i hi ha places lliures. Veureu que hi ha llocs que les places no estan lliures, hi ha molts punts habilitats, també podeu anar a punts que no són habilitats, però estigueu que estigueu segurs que el sol el podeu veure i no aparqueu en zones que hi hagin, que puguin obstaculitzar altres vehicles. Tot això de seguretat també serà molt, molt important aquell dia. El Servei Català de Trànsit està fent un... està organitzant un dia molt especial amb un gran desplegament de trànsit aquell dia, amb un gran desplegament també de policies i moltes altres coses. A part de l'eclipse, si aneu uns quants dies abans, a qualsevol punt d'aquests, ja veureu que fan molts tallers, moltes conferències, hi ha moltes activitats per fer els dies abans d'aquest gran fenomen. Jo també us animo que hi aneu, perquè segur que serà tot molt i molt interessant. I poca cosa més, només em queda això, gaudiu d'aquest dia. Jo l'espero amb moltes ganes i segur que molta, molta gent l'espera amb moltes ganes. Però abans de marxar, sens dubte l'element estrella també d'aquell dia, el temps. Ara mateix, amb els mapes a mà, queda molt, però ja començo a veure els primers indicis, els primers mapes a mà, indica que el veurem. El veurem perfectament. Un dia de sol, potser cap al nord de la Península Ibèrica hi pot haver algun núvol que dificulti una mica la visió, però en principi Catalunya, a 13 dies vista, repeteixo, no hi hauria problemes per veure perfectament aquest eclipse total de sol. Aniré informant els pròxims dies, però mira que ha fet dies de bo, que aquest estiu. Ojalà també duri la bonança meteorològica i ens deixi veure perfectament aquest eclipsi el dia 12. I fins aquí la informació relacionada amb aquest gran fenomen astronòmic que tindrem d'aquí pocs dies. Segur que deixo moltes coses, però entreu a qualsevol pàgina web, a qualsevol diari, sobretot informacions oficials, que és molt important. I això, a gaudir d'aquest dia que serà històric a les nostres vides. Moltes gràcies, adeu.
1: L'agenda.
2: I ara sí, anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. A Caldes de Montbui continua la segona edició del Sonateca, aquest cop al restaurant El Diamant, la cuina del Robert, amb un concert del grup Ginestai, que us oferirà rock i fusió a les 9 del vespre. Anem cap a Bigues i Riells del Fai, perquè des d'avui dia 6 i fins al 9 d'agost teniu la Festa Major de Riells del Fai i anem a conèixer algunes de les activitats que s'hi faran. Per començar, avui mateix, a 9:45, teniu el pregó de Festa Major a la pista poliesportiva i una hora més tard teniu una passejada nocturna. Ja divendres dia 7 teniu el vermut de Festa Major a 2:45 a la plaça de Riells del Fai i al vespre a les 8 teniu l'acte sacramental i els versots i a continuació el correfoc i el ball de la Lloba. Per acabar la nit, concert a la pista poliesportiva amb rudimentari i sessió de DJ Grau. El dissabte teniu una gimcama familiar a 11:45 a la plaça de Riells del Fai i de 6 de la tarda a 9 del vespre teniu les Olimpiades Rurals a l'aparcament de Cala Maria. I si voleu sopar i una mica de musiqueta, a la pista poliesportiva a partir de 9:45 teniu el sopar i després concerts amb Sarcasmo i Spotify. I ja diumenge, últim dia de la Festa Major, a la tarda teniu Cercavila amb els Capgrossos i els Gegants, un concert amb l'Orquestra Nova de Blanes, espectacle de cos i ball de Festa Major amb l'orquestra. Això sí, podeu consultar la resta d'activitats al programa que trobareu al web de l'Ajuntament. I per acabar aquesta agenda anem cap al Moianès. Comencem per Moià, perquè també arriba la Festa Major, però us avançarem tan sols una o algunes de les activitats. I ja dilluns tornarem amb la programació sencera per descobrir tot el que podeu fer. Per ara, informar-vos que durant tot el cap de setmana hi ha activitats per totes les edats i tots els gustos. I que el diumenge, dia 9, a les 10 de la nit, hi ha el pregó de Festa Major amb la Manuela Vilaseca. I després podeu continuar amb el tardeig que haurà començat a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Sebastià. I seguim a Mollà perquè avui, a les 7 de la tarda, al peu del campanar, en el marc del 43è Festival Internacional de Música Francesc Vinyes, teniu concert de l'orquestra i cor del campus musical Joventuts Musicals de Mollà titulat Diàleg amb el campanar. El divendres, al Parc Municipal de Mollà, a les 7 de la tarda, teniu espectacle familiar de màgia i amb Impossible, a càrrec d'Eduard Joanola. I anem a dissabte, també dins del 43è Festival Internacional de Música, aquest cop a l'Auditori Sant Josep, a les 8 del vespre, hi haurà un homenatge a Pau Casal, amb trios i grup de violoncels. I per tancar amb Mollà, diumenge a les 5 de la tarda, a les faixes podreu gaudir de Jacint Codina, concert per a piano i orquestra. Que pels qui no ho sabeu, Jacint Codina va néixer a Mollà a finals del segle XVIII i va compondre el primer concert concert per piano i orquestra que es va escriure a Espanya. I ara anem cap a l'Estany, perquè com ja us vam avançar en aquest informatiu, el festival Stagnum ja ha arribat a l'Estany. I dissabte a les 10 de la nit hi haurà actuació del pianista Adolf Pla interpretant a Frederic Mompou.
1: El temps.
2: I ara sí, per acabar el programa d'avui, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana. Abans, però, anem a fer un cop d'ull a les temperatures actuals. A Sant Feliu de Codines tenim 23 graus, a Caldes de Montbui la temperatura és de 26, a Bigues i Riells del Fai tenim 25 graus, a Mollà baixem fins als 22 i a Castellterçol també tenim 22 graus. A tot arreu està plovent i, de fet, hi ha un avís per pluges intenses i tempesta elèctrica pràcticament a tots els nostres municipis avui la tarda. Però no obstant això, ara sí anem a fer la previsió meteorològica pel cap de setmana, per saber quin temps tindrem, perquè tal com avisen els mapes actuals, per ara la pluja serà només avui dijous, així que anem a veure què ens depararà el divendres, on els mapes indiquen que pot haver-hi algun ruixat al nostre territori, però acabarà dominant el sol a partir de la tarda, això sí, amb alguns núvols poc importants, però sense risc de pluja. Les temperatures tornaran a pujar, amb màximes que rondaran els 33 graus a Caldes de Montbui, els 32 a Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai, i prop dels 30 o 31 graus al Moianès. De cara a dissabte, parlem d'una jornada de sol a tot el nostre territori, potser amb algun núvol, però que no portarà precipitacions. La calor continuarà sent la protagonista, amb màximes molt similars a les de divendres i una sensació de xafogor, especialment durant les hores centrals del dia. I acabem el cap de setmana amb un diumenge que mantindrà la mateixa dinàmica. El sol tornarà a imposar-se la major part de la jornada amb algun interval de núvols a la tarda, però sense canvis destacables. Les temperatures es mantindran elevades, amb màximes d'entre 32 i 34 graus al Vallès Oriental i al voltant dels 30 graus al Moianès, mentre que les mínimes es mouran entre els 18 i els 21 graus. En definitiva, un cap de setmana estiuenc, ideal per fer activitats a l'aire lliure, però amb la recomanació, com sempre, de protegir-se del sol, evitar les hores de màxima calor i hidratar-se sovint. Així que gaudiu del cap de setmana. I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. Precisament a Tarragona, hotels i càmpings ja afronten les últimes reserves amb una ocupació d'entorn del 95%. A la Plana de Lleida també s'està notant. Alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple i l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. I tot això davant d'un fenomen que es podrà veure poc més d'un minut. Els experts insisteixen en la seguretat, i és que no s'ha de mirar mai directament al sol sense protecció adequada, perquè pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar les ulleres específiques i homologades i extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. A tot això, hi haurà molta mobilitat en aquell dia 12, i per això el Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial, sobretot amb especial atenció a l'AP7 i en concret en el punt de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i s'esperen múltiples congestions. I hem de parlar del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions del Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars, i més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. Hi ha successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Branch Electronic Festival, que se celebrava aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona, i ha plegat 26.500 assistents en el moment de màxima afluència. Segons el balanç de la policia catalana, 7 dels arrestats havien robat 74 mòbils i 3 més han sigut detinguts acusats de temptativa de furt de telèfon. A més, un dels detinguts està acusat d'un delicte de salut pública per possessió de drogues, un altre ha sigut arrestat per agressió sexual amb tocaments i un més per requeriment judicial perquè hi havia una ordre d'atenció en contra seva. Precisament encara en plena de successos, un conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcant un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I encara hem de parlar, en plena internacional, que el primer ministre...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

certain quality which

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Queden poc menys de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. A Tarragona, hotels i càmpings afronten les últimes reserves abans d'aquest fenomen amb una ocupació d'entorn del 95%. Canviar la Plana de Lleida, alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple. I és que l'increment de la demanda s'ha traslladat també als preus, on passar la nit del 12 al 13 en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. Per l'arribada d'aquestes milers de persones també s'obligarà a reforçar la mobilitat. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial, amb sobretot especial atenció a l'AP7 a Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Branch Electronic Festival, que se celebra aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona i que ha plegat 26.500 assistents en el moment de màxima afluència. Segons el balanç de la policia, 7 dels arrestats havien robat 74 mòbils i 3 més han sigut detinguts acusats de temptativa de furt de telèfon. I seguim en plena de successos, i és que un conductor d'un turisme mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I els Mossos d'Esquadra també investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris, a Barcelona. Els Mossos apunten que la batussa entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels integrants ha tret una arma de foc i ha efectuat diversos trets. Els participants de la baralla han fugit ràpidament i han deixat abandonats dos vehicles a la zona. I hem de parlar en plana internacional, des que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit avui que rebutja el pla per a Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, que va anunciar al juliol. Recordem que el pla de Trump que va anunciar era hi havia un acord amb Hamas i tots els altres grups armats a Gaza per al seu desarmament complet. En canvi, Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no es retirarà de la franja fins que asseguren Hamas sigui totalment desarmat. I hem de parlar encara en plana de catalana, ja que el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, la línia de planificació...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Queden menys de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat, doncs, per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings afronten el fenomen amb una ocupació d'entorn del 95%. I a la Plana de Lleida, la demanda també s'ha traslladat als preus, on passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. L'arribada de milers de persones també obligarà a reforçar la mobilitat. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial, amb especial atenció sobretot a l'AP7, en el punt de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentrarà en un dels principals punts de congestió previstos. Davant d'aquest fenomen, que es podrà veure durant poc més d'un minut, els experts insisteixen en la seguretat. No s'ha de mirar mai directament el sol sense protecció adequada, perquè pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar les ulleres específiques i homologades. I el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. I també parlem de que en plan internacional el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit avui diumenge que rebutja el pla per a Gaza que el president dels Estats Units, Donald Trump, havia anunciat el juliol. Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no es retirarà de la franja fins que asseguren que Hamas sigui totalment desarmat. Recordem que el pla de Trump que havia anunciat el juliol va anunciar un acord amb Hamas i amb els altres grups armats a Gaza per al seu desarmament complet. Hi ha successos... En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Branch Electronic Festival, que se celebra aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona i que ha plegat 26.500 assistents en el moment de màxima afluència. Segons el balanç de la policia, 7 dels arrestats havien robat 74 mòbils i 3 més han sigut detinguts acusats de tentativa de furt de telèfon. I també parlem que el conductor d'un turisme mort aquest matí en sortir de la via i volcant un barranc a Fonollet.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: versió que tinc floreix quan et quedes amb mi.
1: Escoltes, ICAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Find me. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prou, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau...